0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: per just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast.

0: A la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Adéu, adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelin. Huelin, es coneixia el barri,
1: Treball,
0: eh?
1: Huelin.
0: Al 677-38-77-19, 93-201-7474.
2: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió,
0: la precisió
2: que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental, a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo, el Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balenyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54, en cotxe i a més 10 caminant, però atenció.
0: Epa.
2: On teníem el rècord, Brigitte?
3: A 300 de l'EVA.
2: Molt bé, doncs ens està, tu parlaves de comercials, taxistes, camioners, sí, que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Això és creu a la península, fill meu.
2: Això és el que fa l'Ivan.
3: Només d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
2: Oh!
0: Epa! Ostres! És que és informació de servei, visca la solució, gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474 677-38-77-19.
2: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
2: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
4: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
3: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si acas.
4: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innova Lab Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitabitat. Doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs analitzàvem diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa.
4: En el que mirarem doncs com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar, no? Aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: De dir, ui, que val el B3.
3: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el Clot? Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no això no casa?
4: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i sobretot doncs no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres, no?
0: Semàfors espatllats, ara deies, no? Alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig un semàfor?
4: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
0: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso sí, jo manual.
4: Sí.
2: Ai, nena.
4: I força en plan, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs cap al que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs forçar determinats plans semafòrics i els forcem des de...
0: Què vols dir això? Per exemple,
4: doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és, sí? és un punt molt...
0: On
4: molt,
0: és la plaça de la Carbonera?
4: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
0: D'acord.
4: És un punt doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per doncs,
0: agilitzar
4: el trànsit.
0: I com ho veieu?
4: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
0: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los
4: sí,
0: tots en verd.
4: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
2: Oh, m'encanta, nena, ens hem fet amistat. Hem d'anar-hi.
4: És 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
0: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri,
4: sí.
0: Però terrestre.
4: Sí.
0: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no? Sobre
4: nosaltres hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
2: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.
4: Bueno, les rondes és una infraestructura que té més de 40 anys. Evidentment, les condicions de mobilitat que hi havia fa 40 anys no són les que hi ha ara. El volum de trànsit doncs, no és el mateix i, per tant, doncs, és una infraestructura que necessita doncs, una renovació i una actualització,
0: si
4: i estem
0: fem,
4: treballant això.
0: Si ho fem, fotem-hi 5 carrils, perquè no ens quedi desactualitzat fins aquí.
2: La tendència és que no hi hagin tants vehicles a la ciutat, per favor, d'allò del... Com es diu allò del CO2, es diu?
0: El CO2 es diu.
2: Doncs aquella cosa fora.
0: Transport públic de qualitat, això és el que ens aniria molt bé. A tot això, us imagineu que vivim en una zona on no cal regular el trànsit de semàfors, perquè no n'hi ha? Doncs aquest territori existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Tornem.
1: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 8 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
2: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema és que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
0: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
4: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin de tindre l'emergència.
0: A tot això... Resposta, Brigitta.
2: Molt
0: per tant,
2: ben...
0: si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
2: doncs
0: ambulàncies.
2: Felicitar-los.
0: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors. Sencera. Sant Domènec.
2: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost. El Ribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta... Doncs no, és una altra. És la comarca del Priorat.
5: És necessari que no fa falta.
6: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
7: Mm. Si ho respectes com et arreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
8: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
7: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a on t'hi ha posat-me.
2: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria doncs, uns 10.000 habitants aproximadament. És, ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.
0: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
0: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
9: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
0: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com per exemple Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà aquelles hores que toca i tothom el coneix, sempre és la mateixa persona de referència?
9: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm-hmm. Vull dir que aquí al final som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no ens són necessaris. No?
0: Clar, ara parlaves de la manera de ser, clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors?
9: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no? Que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs, que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn, doncs, ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit.
0: Mm-hmm. Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
9: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? o per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació. Només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
0: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Jiménez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
9: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
4: Evidentment, la guàrdia urbana.
0: Si bé, primer, persones?
4: Sí, sempre la guàrdia urbana, les primeres.
0: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
4: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dins de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
0: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'stop sempre, eh? Primer pares i després passes.
2: Ah, sí, nena.
0: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
2: Ja li diré al xofer.
0: Fran, no sé si volies dir alguna cosa. Que
2: no, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres.
0: Endavant.
2: Però però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
0: Epa.
2: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
0: Quin Sant Quirze? De Besora?
2: Del Vallès.
0: Del Vallès.
2: Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra des de Taradell. És un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
0: Sí.
2: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
0: Tampoc.
2: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí, a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
0: Però
2: he intentat contrastar,
0: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber, 677-38-77-19.
2: Buscant, no sé si segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha semàfors.
0: Home, nena, haurà sortit d'allà aquest matí.
2: Però jo vaig amb cavalls i jo no me n'entenc.
0: No aplica. no aplica.
2: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants on el nino verd i vermell és una dona. També.
0: Epa! Ah, sí, estic, ara fotrem un mapa.
2: Mira, no estaria mal això.
0: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui La Solució i ser part de La Solució.
4: Vosaltres.
0: Torna com vulguis, eh? Ara m'escriu
2: Òscar Fernández.
0: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
2: Que controlats dos semàfors només.
0: Dos?
2: Almenys encara, eh?
0: Està connectat l'Òscar o no?
2: A quin concurs, eh? No trobo el tercer a la memòria.
3: Vale. Que no se l'hagi saltat, nena.
0: Òscar Fernández, Catalunya Migdia. Us deixarem ara amb ell a les dues del migdia. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
10: Sí, li estic donant voltes. En tinc dos molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
3: No, que se l'ha saltat.
0: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a La Solució. Fins ara. Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista de Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre. Les quatre formacions que integra la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat com a candidata a la presidència espanyola. En un comunicat remarquen que és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Front Ampli manté, mentrestant, la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Però ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
3: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en lloc d'unificar-les. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre, com va passar el 2023. El president del govern espanyol i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
1: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: L'OTAN amenaça Rússia amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa. Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribi a l'exèrcit. Tot i això, posen el focus primer en la prevenció.
1: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Els seus responsables admeten que el futur de la marca Seat depèn de la regulació europea sobre els cotxes de combustió, però remarquen que l'empresa no corre perill gràcies a l'impuls de Cupra i el primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines D.C.
4: Així és com sona Where is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, Dopamine Chamber, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement gràcies a que els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i que també té confirmada la seva presència en la pròxima edició del Primavera Sound.
1: Esports, el primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray, a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
4: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell ocupa la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió, el Llevant i el Sevilla han empatat a 3. En uns últims minuts, bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, va anunciar la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
4: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I el Mataró femení de waterpolo s'ha adjudicat la quarta Supercopa Espanyola en superar el Sant Andreu per 15-5.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
5: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
1: Aquesta cançó vos agrada o no?
2: No, a mi trobo molt dolent.
1: A mi m'al·lucina, que aquesta és que m'agrada més, eh?
2: No, no, boníssima.
1: És una cançó protesta.
2: Ara.
1: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a l'indústria.
2: Clar, Stalin i després això. És veritat, que és protesta, és la més protesta del disc. Mm. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
3: Barat. Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
0: Val.
3: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és boníssima.
1: I de fet, de Quarto Azul, et sa darrera cançó.
3: Exacte,
1: és un poc estancament de sa filosofia, un poc de l'àlbum, no? De que vull fer la meva vida. Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Aitana, se va poder veure la cantant amb un element molt sospitós perquè la cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Aitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
4: Oye, tengo como muchas tiritas que me las estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos, va a ser un proceso largo, de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no, nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
5: Moltes explicacions.
3: I la gent com reacciona? No! No?
2: I ella també
1: com decepcionada, no? Sí. Bé, és que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? Que és problemàtic.
3: Clar.
1: Clar, i al final acabes posant-te damunt pues, el teu gos per dissimular que tu és una cosa de l'Aitana que ja no té ni ella.
3: I que l'Aitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
1: Sí, sí, bastant. És veritat que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
3: Sí, tal qual.
1: Aquests microtatuatges com fines, sí, acarbonats.
3: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, que això crec que els li passava a l'Aitana.
1: Bé, tornant a l'Aitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
4: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, me dejo varios, Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces me estoy quitando...
1: Actualment, Aitana se sent tan poc definida per als seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i, de fet, en el seu canal de difusió d'Instagram, Aitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
6: No puede ser, Aitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
7: A mí me fastidian. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Aitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser, o sea, no puede ser.
1: Bé, ja tenim un test damnificats, és en Javi de Hoyos.
2: Està molt afectat.
1: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Aitana quan se tregui els tatuatges.
2: No entenc què més els hi dona.
1: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Aitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots estan allà situats.
2: Sí,
1: i llavors em venc a explicar alguns. Que soni aquesta cançó, no? Bé, ja sabeu que Aitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operació Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en es canell, en honor als seus pares que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és paraula quechua, que significa es poder de l'amor cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir. Aquests, com veus, són com bastant antics, aquests tatuatges, però més

0: de metamorfosis, del seu documental van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
1: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res, i ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
2: Sí. Ja.
0: Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
2: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
0: La M de Miguel, que portava les costelles o així, crec que ja en van parlar. Que
1: se la va treure. Se
2: la va treure.
0: Sí.
2: Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat de borramenta de tatuatges.
3: Passa un minut de 2:15 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat. Tengo derecho de
1: Sí, la Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park amb més de 220 metres... 220.000 metres quadrats.
4: És que jo ho trobava petit, eh? És que...
1: 220.
4: Escolta, bueno, és una
1: és
4: casa.
1: És molt de metro, eh?
0: Home, és una casa. És una
4: mansió. És una mansió, però clar, un festival.
1: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
4: Quina gran idea.
1: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat
4: no ric.
1: S'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert, us recomano molt,
4: boníssim.
1: Perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent, perquè clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
4: Està paper.
1: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats, és bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons amb un gran És Latina a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
0: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
1: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
0: Igual la tenim també allà, la Marta, jugant.
4: Muntant,
1: ho ha fet ella.
0: Mira,
1: ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot amb l'Àlex del rellotge. Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
4: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si ho vols veure tot...
1: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club

0: De la Lloba.
1: Com?
0: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
2: Es diu el Club de la Lloba.
0: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney no, i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
3: Ah.
0: A mi de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que a ella li va fer il·lusió de dir, tu,
2: bueno,
0: ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no, de poder-se d'escoltar també les criatures quan també, pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, entenc, un exemplar de Sant Àngel Soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha mil altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot el confessionari de la Rosalia.
3: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
2: sí,
3: de la Shakira es retransmetrà en directe.
0: Per on?
3: Per Amazon.
2: Ostres,
3: Prime Video.
0: Doncs, escolta, això és el que s'ha de fer. Doncs, jo això és el que faré.
1: Que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
3: Si voleu.
0: És un diumenge?
1: Sí. Llavors el mirem cadascú.
3: No, és un dissabte.
0: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure a les 4 de la tarda, em penso que és.
1: No tinc part,
0: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus, només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
2: com
0: mereix.
2: Com ho demostres, no?
0: Com ho demostres, marques. Per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
2: O fas un
0: has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós, platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
3: a mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, també. Com fes.
0: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
3: Sí.
0: Perquè, clar...
3: I que la Shakira té bon cor.
0: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
3: De fet,
0: és
3: no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
0: Tens raó, la Shakira
1: clar, no va ser
0: manipulada.
1: Decisió seva.
3: El dolent és el germà, sí, perdó. presumptament.
1: Va sobreprotegir, sí.
0: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre, a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
1: Bé, ahir ens va quedar pendent comentar el tsunami Elisabet Álvarez d'aquest cap de setmana. L'empresària va donar tots els... Són molt bones fent guions.
3: Sí que sí.
1: Sí. L'empresària va donar tots els detalls del seu embaràs a través d'un preguntes i respostes d'Instagram que la Marta ha analitzat i que ara
3: jo us ho vaig passar el diumenge mateix, sí. De dir, nois, és que hauríem de fer l'última hora a Catalunya Ràdio.
0: És que aquest cap de setmana m'ha enviat més whatsapps que els que després hem enviat durant tota la setmana, no, m'explico.
3: Cantó en l'estiu, Juliana.
1: Sí, hi havia molta activitat, tot concentrat.
3: Ai, nois, el que va passar diumenge és de les millors coses que crec que ens han passat en aquest programa, perquè per una vegada una famosa ens va donar totes les respostes que volíem. Perquè la setmana passada, el que no sortí d'aquí, vam preguntar al cel, perquè això de contactar amb la font primària a nosaltres ens fa vergonya, vam preguntar al cel, però de quan està l'Elisabet? I qui és el pare? És cert que és pediatre? No portaven super poc temps? Però i què passa amb el seu ex, el magnat dels pernils, Enrique Tomàs?
0: Jo portava dies sense dormir, però sense clucar ull.
3: Doncs mira, com diria aquella, les pregàries van ser ateses.
0: Thanks God, glòria a Deus!
3: I tenim respostes. Abans, és que estem donant molt per fet que tothom sap qui és l'Elisabet Álvarez i ella per nosaltres és famosíssima, però potser hauríem de donar quatre dades més de context per si hi ha algú despistat. L'Elisabet és una empresària catalana de 36 anys i la propietària del centre d'estètica In-Out, conegut per tractar moltes celebrities. Totes han passat per allà. Batial, Aitana, qui més?
0: La Goico,
3: la Dulceida, és a dir, totes han passat per allà.
0: Úrsula Corberó.
3: Correcte. Llavors, ella va començar a sortir el 2013 aproximadament, any amunt, any avall, amb el senyor Tomàs, el dels pernils, i, nom important, el senyor dels pernils, que és ex-sogra de Gerard Piqué, ja que la seva filla és Núria Tomàs, ex-nòvia mítica del futbolista, i a qui va acabar deixant per la Shakira. És una història que jo entenc que ara la dic així i caldria fer un croquis i ensenyar amb un arbre genealògic, no?, on va cadascú.
1: Qui és qui?
3: Però és que és de les millors trames que tenim a Catalunya.
0: Estic totalment d'acord.
3: Aleshores, l'Enrique Tomàs dels pernils i l'Elisabet comencen a sortir amb els 24 anyets de diferència que els separen, perquè ella en té 36 i el senyor dels pernils 60.
0: Que ja sabeu que aquí a mi m'agrada sempre aportar una dada extra, que és que la Núria Tomàs, filla del senyor dels pernils, de fet, és fins i tot més gran que l'Elisabet.
3: La seva madrastra era més jove que ella.
1: Exacte.
3: Això va ser fort, sí. I mira, hi van tenir una criatura, l'Enrique i l'Elisabet, fa 10 anys, l'Eric. Llavors, el 2022, quan la criatura ja era molt gran, es van casar en una boda a Mas Cabanyes amb 400 convidats, que he volgut recuperar tots els titulars de la premsa, a veure si algú va cobrir, efectivament, allò es va cobrir com una gran boda. No hi va faltar de res, i entre els convidats hi havia uns quants noms destacats, com el de la Dulceida, tota la gent que anava a la clínica, al final. L'Alba Paul, Tita Nati, com no, Marta Torné, Bat Guial, la cantant, o fins i tot Xavier García Albiol, que és l'actual alcalde de Badalona, pel PP.
0: Quina
3: doncs
0: angoixa.
3: No, t'ho imagina, quina barreja de gent. És el més semblant que hem tingut al casament d'en Risto i la Laura Escan, és el 2017, sí, on també hi havia una barreja de famosos que no t'esperaves.
0: Totalment, tenies també una Dulceida, sempre hi és.
3: Sí, sempre.
0: Ella ve sempre amb el menú, una Dulceida, però després de sobte també et podies trobar...
3: La Tita Nati surt també d'un matoll, sí, sempre apareix sempre. Per allà.
0: Després també hi havia la Pilar Rahola, per exemple, en Duran i Lleida, això en el casament de la Laura, que la Laura Escanés ni se'n deuen recordar d'ells. No sabia ni poder saludar.
1: Van i veure.
3: Sí, bé. Doncs tornant a l'Elisabet i a l'Enrique, deu fer cosa d'un any, aquí el programa ja vam començar a sospitar que... Bueno, i de vegades no és una cosa tan evident, no? De vegades és una story. De vegades és una cançó que comparteixen via xarxes. De vegades és una cosa que és una evidència molt més descomunal, que és una casa nova, que llavors dius...
0: Sí, que aquí el palpi...
3: Aquí ja el palpi ja és més, no? És més gran. Però hi ha alguna cosa que et fa sospitar? Que una dona s'ha separat. I és la intuïció que teníem el que no surti d'aquí, que va acabar confirmant-se quan vam començar a rebre alguns whatsapps de les nostres perfectes sobre ella i quan l'Elisabet va publicar aquella espècie de docu-sèrie d'un sol capítol, com va recordar la Juliana, a Instagram.
0: Encara no he entès de què anava jo.
3: On ni confirmava ni desmentia el seu ingrés al Club dels Solters.
2: La caixa de Pandora, mira.
4: Missatges.
5: Un programa de ràdio, no? A veure.
6: Més de la Constitució del Club de Solters de Catalunya i en formen part personalitats com la Goico, Juliana Canet, Alba Farelo, Paula Badosa. M'ha arribat una petició que no sé si incloure-la. Elisabet Álvarez.
2: Dic que és soltera ja. No ho sabem.
6: Un
2: ella és la...
6: S'està investigant.
2: Perquè ha fet una casa i és una de les nostres fixacions. Jo la segueixo a tot arreu. Jo estic obsessionada amb ella.
7: La amo. Por favor, ya puede decir lo que quiera.
3: És un caos de tall, perquè és ella reaccionant al que nosaltres començàvem a dir de la seva possible separació i com a ella li encanta sortir al nostre programa.
0: I com treu aquest tall, perquè ho sento, però som l'únic programa que li dona tanta notorietat.
3: Sí, perquè
0: està perfecte, però si hi hagués un tall de The Viernes, hagués posat el tall de
3: The Viernes. Sí, jo mai l'he sentit en català a l'Elisabet. No sé, però t'adora, que és l'altra conclusió que vam treure de ella pot dir de mi el que vulgui.
0: No
3: per
0: sap
3: tant,
0: ni com em dic.
3: És la típica que després et diu Júlia, soc superfan. Sí, això també podria ser. I a mi el que m'ha fet pensar aquest tall, ara recuperant-lo, és que potser aquí ja tenia nou nòvio. I va fer un Tarzan en tota regla. No ho sabem, això. El cas és que la setmana passada ella va fer un gran anunci a través del seu compte d'Instagram. Era unes imatges d'ecografia.
0: Va posar aquesta cançó de fons?
3: Sí, jo no la coneixia.
1: Ai, em sembla fantàstica.
3: Ella va anunciar el seu segon embaràs d'aquesta manera i ahir ens va confirmar que és un altre nen, que l'Eric tindrà un germanet. I aquí és quan a nosaltres ens sortien totes les preguntes que plantejàvem fa uns minuts. Doncs diumenge passat l'Elisabet tenia molt temps, molt internet i ganes de respondre preguntes de les seves seguidores. I nosaltres us l'hem seleccionat i resumit per vosaltres. I ara, Roger, demanaré un paper actiu a la part que ve, perquè això serà com una mica una roda de premsa, vale? Llavors, si la pots llegir, si us plau.
1: Estàs bé, Elisabet?
3: L'educació sempre el primer.
1: Sempre.
3: Ell ens diu que sí.
0: Ai, que bé, mira. Vale,
3: que està bé, que el fet de tornar a ser mare l'omple de felicitat, però que l'embaràs en si el porta regular perquè a nivell anímic passa per estats de tota mena. Passa per l'apatia, després tristesa, eufòria, molt patiment, allò de dir no, fins que no va passar el primer trimestre no podia parar de mirar si sagnava o no, i que això ja li havia passat amb l'Eric, el seu primer fill. Això, un. Següent.
1: De quant temps estàs? Felicitats mil.
3: Doncs mira, de 22 setmanes. Naixerà entre l'última de desembre o les dues primeres de gener. I ens diu l'Elisabet, espero que arribi a gener. Perquè aquesta és veritat que és una por de moltes mares que els toca parir a finals d'any i que diuen, prefereixo que sigui dels grans de la classe que no el petit.
0: I a més que si neix...
3: No s'acaba notant tant, però és veritat que...
0: I que és veritat per això que si neix al desembre tens molts números de que et caigui en un Nadal, que et caigui en un Sant Esteve, que sempre també sap una mica de... No? Fa com...
3: Sí, però ja es veu que... Home, però Reis també caurà per allà, ja es veu. Això passa amb els nens concebuts el mes de març, no? Això sempre passa. Per tant, anem apuntant aquesta dada, si us plau. Es va quedar embarassada al març i no sabem quan fa que surt amb aquest pare de la criatura.
1: Va ser buscat? Sou una parella 10.
3: Moltes gràcies, sí, va ser buscat.
1: Bueno, m'alegro.
3: Ell no tenia fills i amb una certa edat, quan comences una relació, és una cosa que es parla. Jo ho havia assimilat, no tenir més fills, però m'encanta ser mare. I si es donaven les circumstàncies, cosa que veia difícil, sí que hi estava disposada. També és cert que vam decidir buscar-lo pensant que tardaria molt, no tenim 20 anys. Però per sorpresa nostra no va ser el cas. Així que va ser molt buscat i desitjat, però també una mica xoc.
1: On us vau conèixer? Va ser amor a primera vista?
0: Es van conèixer a la pensió Regàs.
3: Deixa'm que et respongui. Ell era el pediatre del meu fill. Confirmat per la pròpia font. I segueix. Durant 4 anys...
1: És que ve de lluny, això encara ho fa més bèstia tot.
3: Espera.
1: Aviam.
3: Durant 4 anys va ser només això, el pediatre del meu fill. Però al final, cada cop ens portàvem millor. Hi havia més feeling.
0: I mentrestant l'Enrique anava preparant comandes de pernil.
4: Anava tallant rodanxes de pernil.
3: I bé, vam quedar un dia, una cosa una mica estranya, el primer dia fora de la consulta, i fins a dia d'avui...
1: Em sembla espectacular, perquè això s'ha anat coent a càmera molt lenta al llarg de 4 anys, perquè aquests, a primer dia, ja...
3: Hi havia
1: la Itana,
3: una connexió.
1: Llavors, això es va coent al bany Maria, i el dia que explota aquella consulta, que no vull saber ni com va quedar.
0: Moltes vegades...
3: No, sort que van quedar fora.
1: Bueno, sort.
3: Perquè pobres criatures no han de veure aquest espectacle. No,
0: moltes vegades passa que tu coneixes algú i ja tens aquella petita intuïció que dius, aquí pot haver-hi una gran història.
3: El tema és, cada cop que portava l'Eric al pediatre, el senyor Tomàs hi era o no? Ell també era testimoni d'aquestes espurnes que anaven fent-se, si vols, a foc lent.
0: Ja saps tu que això passa quantitat de vegades, que moltes vegades ets tu com a parella, que com que coneixes millor que ningú altre la persona que tens al costat, detectes de la primera ja qui serà el següent nòvio.
1: Aquí ho hem encertat sempre, però sempre.
0: Jo sempre he sabut qui serà la nova parella del meu ex.
3: Però de vegades, sí, qui serà el proper, però molts cops és una persona amb qui tu no t'has de relacionar gaire. Penses, és un company de la feina o és tal. En canvi, qui és algú que si ets un pare una mica actiu a la vida del teu fill veus sovint en les revisions, però també en els moments en què el teu fill ha estat malalt.
1: Clar, no sé si ha estat un pare actiu.
3: Jo crec que l'Elisabet ens deixarà clar que sí d'aquí una estona.
1: Mira, més preguntes. Diu, hola, potser és un atreviment, però com et portes amb la teva anterior parella, el pare de l'Eric? Gràcies.
3: Doncs moltes preguntes sobre aquest tema. Només diré el següent i no tornaré a comentar res per respecte a l'Enrique, el dels pernils.
0: Però m'agrada molt que per sobre de tot ens tingui respecte a nosaltres com a audiència i no ens deixi amb cap pregunta allò en el tinter.
3: Ella està fent una roda de premsa en tota regla.
0: Totalment.
3: Doncs ens portem bé i espero que sigui així tota la vida, perquè som pares d'un fill i per mi això està per sobre de qualsevol altra cosa. L'hem d'educar junts, acompanyar-lo en totes les seves etapes i encara ens queda l'adolescència. Crec que per fer-ho és fonamental que els seus pares estiguin units com a equip. Si no, les conseqüències les pagarà el nostre fill. Això implica... Prepareu-vos perquè vindran girs, eh? Això implica que a vegades calgui cedir, empassar-se o deixar certes coses de banda i callar. Però la prioritat és l'Eric.
0: Sort que volia respectar l'Enrique perquè arriba a voler destrossar-lo i aquest tio no aixeca cap.
3: Corda't el cinturó. Òbviament no sempre és fàcil. Després de 12 anys tenint un tipus de relació, has d'aprendre a construir-ne una de completament nova on ja no sou parella. Uh-huh. I després, i el més complicat, és tornar a recol·locar-la quan cadascú refà la seva vida. Entenc que parella refer vol dir tenir una nova parella.
0: I això
3: no sempre és així, perquè tu pots refer la teva vida sola. És així. Bé, segueix l'Elisabet. Això requereix temps, adaptació i aprendre moltes coses pel camí. Sempre serà el pare del meu fill i, per tant, sempre serà família. No parlaria mai malament d'ell i sé que ell no ho faria de mi. Atenció aquí. Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
0: És genial! Escolta, així que ella té un talent.
1: S'ha explicat molt bé.
3: Això és una passivo-agressivitat.
0: És per ansar tota l'estona.
1: S'entén tot.
0: No puc dir res dolent d'ell. Estem condemnats a entendre'ns per tota la vida.
3: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
0: Es porten fatal.
3: I és l'última vegada, entenc, que parlarà d'ell, perquè...
0: Aviam, si ho ha deixat clar, perquè també diu que no vol parlar ni res dolent i que es porten bé, i després diu que ens voldran matar i estan condemnats a entendre's.
3: Fins aquí aquesta roda de premsa espectacular. Tant de bo aquesta nova temporada estigui plena de moments així i tant de bo torni un altre capítol d'aquests de In Out, Elisabet Álvarez, el descobert, perquè a mi m'encantaria. I molts ànims a l'Elisabet, perquè encara li queden 3 mesos llargs d'embaràs i bé, això sempre és el tram final que costa.
1: Enhorabona i contents.
0: I confessaré un petit secret a la nostra audiència.
3: A veure, digues.
0: Nosaltres, justament per algun teatre, havíem tingut la intenció de contactar amb l'Elisabet i, de fet, s'havia arribat a tancar alguna vegada data, inclús per Night Out, i tenir una conversa amb ella.
3: Jo, sí.
0: I ella havia anul·lat sempre de manera una mica estranya i confusa, i poder també és perquè estaven els primers mesos d'embaràs, que també són mesos complicats, que et pots trobar molt malament.
3: Saps que ho he estat buscant abans i crec que no coincideix.
1: Potser era abans de l'embaràs.
3: Va ser just abans, un mes abans de l'embaràs.
0: Llavors estava passant per una cosa molt més tremenda que un embaràs.
3: No podia parar de...
0: Que és l'amor. Hormonada fins les celles i ella devia pensar, jo per què he de quedar?
3: Ella estava
0: amb la Marta Montaner.
3: Quedar-se embarassada.
0: Sí, si vull estar aquí morrejant-me amb el meu nòvio tota l'estona. Si
1: de baixa per amor.
0: De baixa per amor. I ella que és teo i s'ho pot permetre i devia poder delegar.
3: Com li agrada ara fer aquest preguntes i respostes? No para de penjar contingut del seu embaràs.
1: A part que li deu funcionar de tal feliç, manera de veure unes mètriques espectaculars. Sí.
0: A ella li encanta ser famosa, és així.
3: Sí, li encanta.
1: Tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdutament il·lusionat.
3: Perdudament il·lusionat, sí.
0: Tu saps quan el Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte, i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
1: A la ruta de la il·lusió.
0: Perdudíssim. No troba la sortida.
1: No. Està perdut.
0: I no la vol trobar.
3: Sobretot.
1: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
0: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat. És una meravella.
1: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa, i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que ha anat al quiosc.
3: L'actor de moda perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
0: I per mi dels que ho fa millor,
1: Sí, sí, ho fa molt bé. Fa molt bé a la pel·lícula.
0: No estàs d'acord?
3: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
1: I que no l'entenies, també comentaves ahir.
3: Clar, perquè, perdó, però és que surt ferit. Vull dir que això és veritat que soc molt... És escola Mario Casas. Jo, de vegades, necessito subtítols amb el cinema espanyol.
0: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entre mig, entre el com si fos ahir, que no pot ser menys genuí perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xuejar... Però tot eren sons, era una pel·li
3: sense so. En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
1: Clar, que el tema de dicció del...
3: Home, no, sí que parla, tia, no? Parla molt.
0: Tots parlaven... De veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
3: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
1: La Penélope, sí. La millor.
0: La Penélope se l'entén perfectament.
1: I com canta, quina sorpresa, també.
0: Creus que canta ella?
3: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final,
0: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
3: Sí,
1: i he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la, i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmoda i es va veure en cor de cantar. I...
3: Fa un paperàs, la Penélope.
0: Quan se sabrà si van als Oscars?
3: Uf, queda molt, no?
1: Queda molt.
3: Queda molt. Encara.
1: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament
3: sí. I que allà encara no s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
1: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia...
3: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
0: No ho tinc clar, perquè
3: recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones al planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
1: Absolutament, i ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no, sí. Miguel Bernardo.
3: Sí, bueno, poques, no ho sabem, són poques.
0: Se sap.
1: Bueno.
0: Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, si presumptament va ser ella qui el va deixar.
3: Estic en contra d'aquestes
0: coses.
1: Jo estic en contra
0: també, però entenc que deu ser dolor. O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés d'intentar esborrar tot això.
3: Sí,
0: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
3: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Perquè recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial, ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates,
0: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat
3: ell,
0: al programa.
3: Ell, moltíssim.
0: Molt. Bé, veurem.
3: No sé si veurà La Bola Negra, l'Aitana.
1: Jo diria
3: no
1: que sí. Sí, jo crec que no. Potser no ara, però més endavant.
0: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
3: Jo crec que també. Jo crec que em plecs aquí, però això no és informació.
0: Això és l'estómac.
3: És un font, dos punts, estómac. En plecs aquí juga un paper que no sé quin és,
0: però que deu ser important, jo penso.
1: Què vols dir? Que li diu... Jo la mirem no o no la mirem?
3: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir o perquè no sé què.
0: Clar, i que no té res a veure, o sigui, no estem insinuant, jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant.
3: No.
0: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
3: I en plecs aniria ell a veure la bola negra?
0: No.
3: Mai de la vida, eh?
0: Ell tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut suposo que li...
1: Vale, per un altre massa. Tema, no perquè fos l'ex-laitana, sinó per un tema de concentració.
0: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
1: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
3: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
1: No, jo
0: crec que... I ja no és verano, podrien fer el otoño se mueve.
1: Sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat aquest programa i avui me l'he hagut de mirar una mica... interromp tant els convidats que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
8: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
1: Per tant... important.
3: Clar,
1: no és una il·lusió.
3: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
1: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
3: Està enamorat.
1: Sogres...
0: Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
1: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
3: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Semana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
1: Sí.
0: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats de, i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la Semana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant jo crec efectivament que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
3: Ah, sí.
1: De molt ràpidament, no?
0: No.
1: Però, bueno, llavors ja passa d'il·lusió a la nova.
0: No, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
1: Bueno, gent molt valenta.
3: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
1: Absolutament.
0: Ni en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això.
3: Justament que s'il·lusioni ella.
0: Clar, però és que també al final, si tu estàs presentant aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella. M'entens?
3: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, sí, tan ràpidament.
1: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat
3: no.
1: I anar...
3: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
0: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi, ja que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per a la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
1: sí,
0: o que et descol·loqui molt,
1: no el deu ajudar.
0: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
1: A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Semana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
8: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron, sí, incluso con...
9: Y se
8: llevaron el tupper y con platos de comida.
9: Sí, sí, sí. Ya es confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaba en el tupper.
8: No, una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper o una bolsa.
1: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li ha passat a la Marta la revista, perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
3: un
1: paper
3: plat,
1: film.
3: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
0: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
1: I li agrada
0: estan
1: molt.
0: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
1: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
0: Què vols dir, que podem viure plegats?
1: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
0: Potser és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
3: Sí, ara toca casa d'un, ara toca... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
0: Exacte. Efectivament.
1: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
0: Mira, me n'alegro molt. Saps que això... Vull dir que poder no, i és fortuït, i... però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar amb sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
3: Sí.
0: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
1: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on
0: vens. És literal un emigrant per que... estar a l'exili, aquesta
1: no
0: noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
1: Segons la revista, aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol, i de fet això ho explicava el director de la revista i a Telecinco.
8: Es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga. Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ella, hasta donde sabemos, está afincada a mitad de camino entre Montreal en Canadá y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
0: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
3: Sí.
1: També.
0: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
1: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
10: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York, es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos. I present to you my unique one of a kind. Le veo, hace este tipo de vídeos graciosos, es monísima esta chica, porque me parece muy divertida, muy graciosa, y bueno, pues ahí está con el actor, vamos.
1: No sé si la coneixeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
3: Parlen en anglès.
1: Segurament, jo crec que sí.
0: Que internacional.
1: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se, fer-se fotos i parlar amb tothom. I Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
0: Ai,
1: i vivint aquest enamorament.
3: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
0: Ai, molt. Mira, és de les coses que... poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
3: Avui segur, tal com estàs.
0: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
1: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar a alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. 1. Si la Bola Negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
3: Bueno, ara venen.
1: Bueno, ara venen.
3: Mesos, eh?
1: En els propers
3: abans
1: mesos.
3: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
1: Primer Nadal junts, i si ho superen hi haurien els Oscars, però atenció
0: si
1: perquè ja...
0: Bueno, si fos una gincama.
1: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
3: Ai, sí.
1: Data important, en Miguel té molts números d'anar-hi, se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xutxup a la xarxa.
0: Un 6 de febrer.
1: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
3: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell,
0: no,
3: sinó
0: a
3: que és per en Sebastián Yatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses.
0: Se'n deu empenedir tant, en Miguel, d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Llatre i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
1: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post fang irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C., el tema Where Is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
0: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava, no, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
1: De vacances. O d'haver tornat,
5: quants
1: no?
5: dies? Perquè,
1: una escolta, setmaneta?
5: Només ha passat una setmana.
1: Sí.
5: Pensava que feia una mica més de molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
5: Devia
1: no.
5: ser dels pocs catalans que no va trepitjar
1: sí,
5: l'estadi, eh?
1: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 9:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocaven, aquest moment?
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, que, a 9:45.
1: Un moment, aquesta és la pregunta que m'has succeït.
5: Va començar a 2:15, va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després a 9:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: M'has posat amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga.
5: Vinga, va, comencem.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bé, hola, bon dia, matiners. Avui és dimarts 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Clar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por, quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol no patiu perquè sortirà. Sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Hola. No ens vam trobar perquè jo estava grada.
0: Ah.
1: Jo estava grada. Va ser complicat. Un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas, al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon. La meitat d'aquest duet musical avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si heu tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no res.
0: Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024, i recordes que van fer aquell pacte, eh? Ell va entrar
0: al govern, però ja va durar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada, no? Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, una cosa és posar un granet de sorra, l'altra és posar tota una cantera. Eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció, recordant
0: la seva
2: implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible. Gotta go on a diet fast.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com ara si et posa un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament. Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
4: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva.

0: bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
1: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple doncs, canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una cinquantena d'alumnes. Sentim-les.
2: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
3: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs, és fer-ho jo.
2: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si sap que una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que saber que canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre l'ampista o que tingui que vindre algú.
0: Celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo estic ara no tant, no?
4: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
4: A mi m'agrada molt.
1: També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar
0: sí.
1: A l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
4: Lo bàsic. Aniria genial.
0: Fer un forat a la paret no costa tant.
4: No,
0: això en un matí ho tens arreglat.
4: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
5: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
4: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
6: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no té estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas a parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de si localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
4: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
7: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot, i des de fora sembla més un treball que és mira, donar-los i menjar als animals, te'ls mires de lluny.
4: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
8: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat.
6: És algo fonamental.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quart de 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
1: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriuen "Espero morir abans de fer-me vell", i aquesta frase, doncs, evidentment va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent. Una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

Bon dia, Catalunya. Tots els que encara no us hagueu despertat, us animem a fer-ho amb la música de The Who i aquests plats trencats per l'estudi amb My Generation. Vinga, va, seguim.

0: Ai, ja està, vinga, respirem tranquils, Déu-n'hi-do, no se'n puc. Repassem el meravellós món de la tele i comencem parlant del programa Hoy en Día de Toni Moreno.
1: Que va trucar-hi una dona per explicar que va ocupar una de les tendes de campanya que hi ha a Puerta del Sol.
2: Quiero hablar con una señora que se llama, le vamos a llamar Mari Carmen, porque no quiere dar su nombre. Mari Carmen.
3: A mi madre le ocuparon un piso, en Málaga, y pasaba por la Puerta del Sol, estaba con un helado, entré a ver cómo era el ambiente.
2: Calla.
3: Y decidí ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
1: Un acoso realista.
3: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
4: Y en caso preciso...
3: Cantaban lo de, camarero, ¿qué? Una de enero. Lo que tiene una gana de ir al cuarto de baño tremenda, que ya supís, y no iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
2: ¿Cómo termina esto?
3: No. Bueno, no me echaron yo ya. Me fui, oye, yo tengo vida.
0: Ens està quedant el 2026 guapíssim,
1: perquè
0: aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència, sí. Saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la travessa VIP segueix en plena forma.
1: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travesses i es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
5: Es morim de dolor. Rampes boig.
6: On el tens?
7: Jo hi ha hagut un moment que t'he vist allà plorant.
8: Plorava de dolor, sí.
7: Hòstia, pobre tio.
8: Les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
9: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
10: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
9: No tires de bessons.
10: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu tira i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar tan bé i ell mai em deixarà tirar tan bé.
0: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
1: Es veu que la trobada que fan cada tarda els ha avispat amb queros no està agradant gaire als residents que es queixen del soroll que fan.
11: Per què dos una ploma, eh?
12: Porque estoy en guerra, ¿no? ¿Ves? Estamos en guerra. Guerra. Vosotros sois testigos de cargo.
13: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
11: Però les pilotes quan peguen...
13: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
14: És que no es pot estar aquí, eh?
15: ¡Bum! Ha llegat la guerra.
16: Enfendi una cosa petita, una rosa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. Estan allà amb la pitopàusia. Qui. Tu, que som perillós.
17: Me deixeu jugar? Uf!
16: Una mica mal, eh?
18: Una mierda. Una mierda.
0: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis petanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
1: No, dic que el meu avi era petanquero a Calafell i vist els petanqueros, eh?
0: Ah, bé.
1: Sort tenir els petanqueros. Home, ja.
0: Molt bé.
1: No es fiquin amb ells.
0: Alguna cosa més?
1: No.
19: Intentarem
1: que no els molestin.
19: Posar llum a la foscor.
0: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: necessito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina motiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música.

0: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el top. Que se quite el top, hay que se quite
1: el top, hay que se quite el top. Sí, anem nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
0: Ara, quina gran cançó que estem.
1: Quina gran cançó. 7 minuts, 2 quarts.
0: 2011, eh? 2011.
1: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
3: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
2: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
4: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta de moment és el que és. És a dir, des que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
2: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
5: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
6: Cada dia és un bon dia.
7: Dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
5: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
7: No, home, no.
6: No, no.
5: Ah, estem en antena, Marta.
6: Sí,
5: sí.
0: Ara te m'explica una cosa que, òbviament...
5: Tu prometes, no, en antena?
0: Jo tu tampoc ho sabies, Bassas.
8: Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
5: Sí, estem en antena, sí.
2: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Ivan Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
9: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero hombre, una Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
10: Y esto es de dónde rascan. Si una no se los quita el PSC.
9: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
11: Els matiners.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
1: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
0: Tothom callat, no, avui.
1: Tothom callat aquí, que ningú digui res.
0: Ah, no tenim secrets.
1: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
0: Avui felicitem a Paul Simon. El cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar. Avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
13: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
0: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
1: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia,
6: Xavier, bon dia matiners.
14: Sílvia Coppolo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
6: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
11: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els combois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els morats amb Esquerra Republicana ho fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, Agustí. Ja si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts, estic dient dilluns tota l'estona, clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia, hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral al 12-O, en aquest cas a imatges de la família real.
8: L'Ara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La llei de Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, la llei de Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i l'ABC ho rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis que comencen avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Alzamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico salta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana avui en dimarts repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Sempre venemos más cerveza de la que podemos tragar.
0: Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gaire bé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz.
9: No
0: haurem d'estar atents, per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més, i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una amable, una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona teniu això. Concerts que no us podeu perdre a l'Auditori amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque ara?
0: Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure
11: bon
0: si
11: dia.
0: El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
8: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya, o aquells que hi viuen, com per exemple a Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
11: Es van vendre els animals, i l'una setmana a treballar a Barcelona, l'altra setmana a treballar a Lleida, i s'hi van tancar els pobles. Un desastre.
8: Un desastre, deia aquest últim veí de Dons al podcast El Radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
8: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruïssim.
9: Allò, pedanies i tot això.
8: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
8: N'han analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
12: No ho sé.
9: A lo loco. Lare, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara Garcia 270, Marta Viana 210, Macià Closes 355 i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
8: Marta Viana!
9: Són 206. Ai, gairebé.
0: Molt bé, Marta.
8: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, apareix com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada de Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
8: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93207474. 93207474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
13: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, doncs, aquest cap de setmana llarg?
13: Bé, sí, bé. Podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé. Però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que
0: no em passa res, no passa res. Jo trobo a faltar sempre, ja ho saps.
13: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5:03. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso. Però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
13: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí. I de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
13: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
13: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré, potser ha canviat la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
13: potser
0: també passa.
13: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, al que passi al matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
13: Pues ja està.
0: Acabem de començar.
13: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
13: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
13: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474 i d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomí.
14: La solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
14: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
17: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
14: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
18: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
17: No.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
19: Codi Civil del Calçotxi.
20: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
14: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
15: La solució, passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No estaràs, sí, no t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A 2:15 en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant parlar-ho, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant,
2: sí,
1: tots som humans,
2: sí.
1: Treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina. Això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, sí, ha estat
1: molt
2: una
1: bé.
2: Nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà tindrà 5 ara fins divendres.
1: Oh, molt bé.
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzen els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins al cap de setmana, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies. Ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A 2:15 estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93 201 7474. Aquestes hores del matí vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan que només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant, totalment.
1: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta, i estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Vic sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Però
1: doncs
4: m'agrada més la Coca-Cola.
1: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè o Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo Calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà dos números. D'acord, Anna Maria?
4: Com dos números?
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada, adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana?
5: Bon
1: dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè ja llevar-me tan d'hora no faig mai tan d'hora. Per mi és un extra.
1: Val. I com és que ens hem llevat tan d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat... Encara estava excitada d'ahir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir.
1: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida, però l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, fent no, dirigint.
1: A veure, però explica'm sí. Això, on, Joana?
5: Per què? Digues,
1: explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un jovenet, formant un grup juvenil, la Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla, i bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana, i
5: he dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que important que és el teatre, que important
5: sobretot,
1: que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats.
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans mirareu enrere i direu quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3 i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un
5: i
1: petó.
5: Que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt
5: un
1: bé.
5: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores. 93207474. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
6: M'ha encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
6: Sí, i tant. Bé, pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer? Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé, bueno, de tot. Quan era molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, i em vaig casar 4 vegades. I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo. Bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
6: penso,
1: sí, clar.
6: Tampoc és tan gran. No, però en aquells moments jo pensava que era molt gran.
1: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets, no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
6: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig anar a la universitat i després ja tot, i després ja no. Però sóc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
1: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
6: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
1: Sempre pots dir el concert d'Oques Grasses, eh?
6: No, no hi vaig anar-hi.
1: No hi vas anar-hi?
6: No,
1: home,
6: no vaig poder anar-hi.
1: Home.
6: Però... No, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc m'interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
6: Sempre, sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada, Marta.
6: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
6: Un fantàstic.
1: Gràcies, adéu.
6: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
7: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Hard Rock Hotel a Coral Romput aquest poema de Vicent Andrés Estellés, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquillué. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquillué, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquillué, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montllor. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només dos minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit? Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es nota en els 3 dies?
1: Sí, ahir em va costar molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, sí. on vas?
1: Sí, sí, em va costar.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè sí. No pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis i encara et veig prou bé, també t'ho he de dir.
1: No, estic bé, descansat. Sí.
0: I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana que se'n va veure Morning Sun i la Marta que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant i avui ho explicarem, va minut a minut i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Fins demà.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Arrenquem nova setmana i un dimarts tranquil, amb temperatures suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, amb temperatures fins i tot xafogoses a aquesta hora. Tenim valors de fins a 22 graus a Barcelona, a l'Estartit n'hi ha 19, a Manresa 18, a Balaguer 17, Gandesa 15 graus, tan sols el Pirineu ha arribat a deixar fins als 9-10 graus. I és que hi ha una massa de núvols que arriba a molts llocs de Catalunya, comarques de Barcelona, de la Catalunya central, de l'interior de Girona, que es mantindrà durant bona part del dia, excepte en alguns punts de Ponent, de l'Pirineu, que avui farà sol, i de la Costa Brava, i fins i tot podria arribar a deixar, petits ruixats, però sí que podem arribar a notar la presència d'aquests ruixadets en alguns punts del litoral i prelitoral. Aquests pròxims dies encara mantindrem temps estable, fins divendres com a mínim.
0: Això pel que fa al temps, gràcies a Eloi, pel que fa a la mobilitat, atenció perquè els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid avui haurien de funcionar, però amb importants alteracions als horaris i al servei. El tram de Saragossa, on ahir va cremar part d'un comboi, només se circula per una via única. Anem en directe cap a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs mira, aquí a l'estació de Sants ara mateix hi ha dos trens que estan pendents d'arribar quan passen pocs minuts de les 6 del matí, però són trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit, és a dir, que hi ha un retard ben bé d'unes 7 hores en aquests trens de l'alta velocitat. Pel que fa als que han de sortir d'aquí de Sants, hem parlat amb alguns usuaris que ens indiquen que hi ha endarreriments d'una hora. De fet, alguns han girat cua, han vist que el seu tren doncs, ja no els permetia arribar a l'hora que havien d'arribar per una reunió de feina, per un examen, i han tornat enrere. Són el cas d'aquests que sentim ara.
3: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
4: Vam entrar de les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
2: De fet, el servei va estar suspès ahir a la tarda durant gairebé 5 hores per aquest incendi que hi va haver en un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó.
0: Gràcies, Maria. Continuarem pendents també de com funcionen avui els AVEs i una fotografia també avui que comentarem serà la que passarà a Ceuta, perquè avui hi haurà visita dels Reis en ple ambient de precampanya l'endemà d'un 12 d'octubre d'un dels, diríem, més crispats dels últims anys.
5: Hijo de puta, Pedro Sánchez! Hijo de puta!
0: Doncs en aquest context, Felip i Letícia visitaran la ciutat autònoma 19 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Ja no queden immigrants a les platges, però la crisi humanitària continua. Continua enquistada 2 mesos i mig després. I el Mundo explica avui que el govern espanyol podria acudir al Constitucional per intentar revertir aquesta decisió del Suprem de suspendre el dret de vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats que són descendents exiliats del franquisme. La llei de nets. El tribunal ho justifica per evitar irregularitats en el cens del 29 de novembre i la Moncloa ho critica. Ángel Víctor Torres.
6: Que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
0: Doncs aquesta és la situació. Pedro Sánchez, que es desperta també, per cert, avui amb una bona notícia, diu que el Fons Monetari Internacional ha augmentat aquesta matinada les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%. Són 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro. Però, malgrat que Espanya doncs creixi l'economia, el problema continua sent la inflació. Demà hi ha protestes, per exemple, de pagesos convocades també per l'augment de preus. És una doble realitat. Creix l'economia espanyola, però els espanyols són més pobres. I el Front Ampli tria Ada Colau com a candidata a les eleccions generals. Els partits d'esquerres fan també una última invitació a Podem perquè s'assumi al seu projecte. Verónica Martínez de Sumar.
7: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
0: Avui haurem d'estar també pendents de França perquè hi ha convocada una nova jornada de protestes estudiantils i en esports avui torna a la Champions. Galatasaray Barça a partir de les 9 amb un Barça que buscarà la 10a victòria seguida de la temporada. Pau Cubarsí.
8: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: Podreu seguir el partit a la TDT a partir de les 8 del vespre.
9: Ja comença

0: que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem per la mobilitat, perquè el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona va continua avui alterat, també després de l'incendi que un tren ahir va obligar a tallar, un incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores, fins a quarts de 10 del vespre.
3: El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de continuar circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
3: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària.
2: El foc va obligar també a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com també de Irio i de Uoigo.
6: Milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies. Els usuaris lamentaven la falta d'informació i van haver de buscar alternatives.
7: 5 hores amb un andén, a Calatayud, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com.
8: Nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que han sortit.
9: Vull agafar una primera hora, però ja estan tots plens i bueno, llavors m'he agafat el dia de vacances a la feina, però no em queda una altra perquè arribaré al vespre.
10: Cotxes de lloguer, miràvem autobusos, trens, ja estava tot absolutament col·lapsat. He trobat un taxi, ens ha dit que ens podia portar a Madrid, que aproximadament el cost seria d'uns 450 euros.
6: Tots els trens que hi havia aquest matí ja anaven plens, però Renfe, Uoigo i Irio ofereixen canvis de viatges, reemborsaments i en alguns casos també compensacions econòmiques.
2: I els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. Pel Partit Socialista, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i Sumar diu que, amb el veto, el Suprem ha decidit desvincular-se de la Constitució. PP i Vox, en canvi, sostenen que s'ha fet justícia. Feijó diu que el Suprem ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern espanyol.
2: I Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions del 23 de 29 de novembre i confia també en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023.
6: Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van compartir amb els periodistes ahir durant la tradicional recepció al Palau Reial les seves expectatives electorals.
2: Madrid, Dani Santeaja.
12: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
13: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
12: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Beaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa a les esquerres, el Front Ampli ha designat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'assumi a la coalició d'esquerres.
3: Ha mogut fitxa l'endemà de la designació de Gabriel Rufián com a cap de llista d'esquerra i hores després que el Republicà hagi tancat un acord electoral amb Podem.
2: Realment és molt difícil de seguir el que està passant a les esquerres. Txell Vallespí.
0: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
0: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esquerra Republicana i Podem han oficialitzat l'acord per sumar esforços de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
6: El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà a les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Catalunya, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Mentrestant, la CUP ha ratificat que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre, ho ha avalat gairebé un 69% de la militància.
2: I l'endemà de la celebració del Dia de la Hispanitat, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, avui faran una visita històrica a Ceuta per continuar demà també a Melilla.
3: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes. La visita vol expressar el suport de la corona als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta de l'estiu, que el monarca va definir aleshores com una violació inacceptable d'una frontera espanyola i europea. A més, per

0: líder d'Aliança Catalana, es produeix just després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols d'una plaça d'interina a la policia local, una plaça que es va adjudicar per la via d'urgència quan Campayo estava de baixa per un equip avaluador escollit per la mateixa alcaldessa.
1: Mentrestant, a França, els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
2: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
1: París, Isabel Galí.
3: Nova jornada de vaga i manifestacions d'estudiants de secundària important perquè és l'última abans de les vacances i pot marcar el rumb de la protesta. El govern, a més, ha enviat ja uns 3.000 substituts a cobrir les baixes dels mestres. El recorregut de la gran manifestació de París ha canviat. Acabarà als Invàlids, un espai menys donat al xoc entre manifestants i policia. Una violència que el president Macron ha situat, en tot cas, al costat dels estudiants.
4: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
3: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el canceller alemany Friedrich Merz anuncia una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en les eleccions regionals. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
5: Alemanya, després d'un cap de setmana en què la CDU ha analitzat els motius de les darreres derrotes electorals, el canceller ha anunciat una baixada del preu de la llum. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
6: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que vam perdre perquè no vam prendre cap decisió l'any passat.
5: A la República Federal, de fet, es paga el doble per cada quilowatt-hora del que es paga a Catalunya. Amb el descompte anunciat a Alemanya, al cap de tot un any una família s'haurà estalviat uns 100 euros. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%. Són 4 dècimes més del que es calculava anteriorment.
0: És més del doble del creixement previst per la zona euro, que se situa a l'1,1%. Espanya es manté així com la gran economia europea amb millors perspectives de creixement. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió fins al 2026, fins al 3,1%. Tot i això, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació. L'organisme també assenyala que el creixement d'Àsia supera el d'altres regions, impulsat en part per l'expansió de la intel·ligència artificial.
1: Mentrestant, l'OTAN treu les urpes davant de Rússia i amenaça amb una resposta contundent si el Kremlin decideix atacar Europa.
2: Si això passés, l'Aliança Atlàntica obre la porta a bombardejar territori rus per impedir que l'ajuda de la rereguarda arribés a l'exèrcit. Tot això forma part del nou manual de guerra dels aliats que posa el focus en la prevenció.
7: L'OTAN confia en la intel·ligència artificial per prevenir un hipotètic atac de Rússia. El comandant suprem de l'Aliança, Alexus Grinkevich, diu que podran anticipar moviments sospitosos de l'exèrcit rus gràcies a la recollida massiva de dades militars.
8: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
7: I per desarmar l'exèrcit del Kremlin, estarien disposats a atacar territori rus.
8: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
7: Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també expliquem avui que el Papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
0: Lleó XIV, de 71 anys, va anunciar la intervenció diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'Àngelus.
9: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
10: Els metges m'han trovat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
9: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: El Papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre, el 6 i 7 de novembre. Té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, que té intenció de mantenir.
1: Mentrestant, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del Regne Unit i la Unió Europea del 20 de novembre serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27 estats membres.
2: Sí, però ara per ara descarta un nou referèndum del Brexit.
1: Ho amplia des de Londres, Quim Olivares.
11: Andy Burnham demana el suport del Parlament de Westminster per negociar amb la Unió Europea en aquesta cimera acords immediats per controlar millor la immigració il·legal o reduir la burocràcia per sectors com el de l'alimentació. Però per ell també ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per veure quina relació a llarg termini s'ha de tenir

0: i amb la Unió Europea.
1: If we are serious.
2: Si ens prenem seriosament el foment del creixement, el control de la immigració i la defensa dels nostres valors i la nostra seguretat, és una conversa que hem de tenir. Mantenir l'estatu quo no és prou bo per a la Gran Bretanya.
1: Is not good enough for Britain.
0: L'oposició conservadora denuncia que el primer ministre només vol reobrir l'afer Brexit com a distracció, en lloc d'afrontar els problemes actuals del país. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I també us expliquem que Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia per l'impuls del Cupra. Ho ha explicat la direcció al Saló de l'Automòbil de París. Enviat especial a la capital francesa, Jordi Canal.
4: Segons el conseller delegat Marcus Haupt, Seat és una marca potent i continuen apostant per ella, però no hi ha plans per electrificar del tot cap model i és un escenari factible, diu, que desaparegui en funció de la regulació europea d'emissions i del mercat.
5: El comportamiento de cliente unido a regulación va a ser un poco quien dicte realmente qué pasará en el futuro y cuándo.
4: Una altra cosa, diu, és la part industrial i l'empresa, que marxen bé amb l'empenta de l'altra marca, Cupra. Els bons resultats del Cupra Raval, el primer elèctric que es fabrica a Martorell i ara amb una nova versió més esportiva presentada aquí a París, faran que la planta arribi a la capacitat màxima de producció l'any que ve. Des de París, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat.
6: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray, a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empat a 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, el Madrid-Villarreal, mentre que l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Maccabi de Tel Aviv, a partir de 8:45.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sentim és Where is Gone, un tema dels irlandesos Fontaines D.C. en col·laboració amb Rosalía. És una de les noves cançons que publicaran aquest proper divendres, una banda irlandesa que actuarà a Barcelona el proper 24 d'octubre i després repetirà el mes de juny al Primavera Sound.
0: La segona. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío
1: engaño. I compta enrere per saber si Estopa treuen nou disc i surten de gira. A finals de setembre els germans Muñoz van començar una campanya viral a les xarxes alimentant tot de teories i en els últims dies han aparegut cartells amb una E enorme d'Estopa per ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla i València, i a les xarxes ja parlen d'una possible gira per grans estadis.
0: I la tercera?

0: programa de Maria Jaume, perquè avui la mallorquina actua al CCCB dins la Bienal del Pensament. Actua a la plaça de Joan Coromines a 9:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
1: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Analitzarem els pactes de les esquerres per les eleccions anticipades. Com queda el Front Ampli i en què consisteix el pacte Esquerra-Podem?
4: A 9:45 conversarem amb el Ramon Franquesa sobre el sistema públic de pensions. Hi ha risc que el PP i Vox el privatitzin?
3: I a 10:00 explicarem les conseqüències que té la malaltia del Papa pel relleu de l'arcabisbe Omella.
4: A 11:15 farem la secció de ciència amb el Pere Estupinyà. I a 11:00, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui, desfilades militars.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pendents a aquesta hora també del temps i també la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquí estem a l'estació de Sants. Acaba d'arribar un dels trens, en aquest cas un Ouigo, que ahir tenia previst arribar, de fet ahir gairebé a la mitjanit, però acaba d'arribar, i una de les persones que hi anava és la Laura. Bon dia, Laura. Què us ha passat? Com heu passat la nit?
6: Bon dia. Efectivament, jo també m'he vist afectada per aquest incident. Havíem de sortir a 8:10 de Totxa i arribar aquí a 11:30 d'ahir, i acabem d'arribar, que són 6:30 del matí, i la veritat que ha estat bastant feixuc tot, perquè clar, primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí, i clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües, i tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar, i quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta, i la veritat que espero que almenys ens retornin els diners per tot aquest incident que ens han hagut de fer passar. I
5: tu anaves a passar el pont.
6: Exacte, jo anava amb la meva amiga, que anàvem al concert de la Shakira, i ens ha sortit car el concert, parlant així. Almenys l'hem pogut veure, ja que hi ha hagut molta gent que viatjava avui per veure avui, que era el seu últim concert, i no l'han pogut veure, així que nosaltres el vam poder gaudir, però hem estat afectades pel que ha passat, i és una llàstima, perquè ara de cara de feina doncs també ens afecta. Doncs jo hauria de ser ara a 9:30 treballant com a mestra en una escola amb un gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
5: Moltes gràcies, Laura. També hem parlat amb l'Edgar, que també viatjava al mateix tren.
7: Salimos de Madrid, a los 10 minutos se detuvo el tren, y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
5: També, d'altra banda, els viatgers que avui han d'anar cap a Madrid, molts giren cua perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no arriben al que tenien previst.
1: Gràcies, Maria. Això pel que fa a l'estació de Sants i l'incident amb l'AVE d'aquest cap de setmana, d'aquesta nit, d'aquesta última nit, que està afectant també a la mobilitat avui. Pel que fa a les carreteres, la situació és la normal d'un dia laborable. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí?
8: Bon dia. Doncs mira, ara mateix tenim molts núvols a les comarques de Barcelona, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona. Són núvols que durant el dia poden arribar a deixar algun petit ruixat al litoral i prelitoral, poca cosa. En canvi, avui farà molt més sol a l'Alt Pirineu, a les comarques de Ponent o fins i tot a molts llocs de la Costa Brava, amb unes temperatures que són altes a aquesta hora, amb un ambient xafogós fins i tot, i màximes de 23 a 26 graus a gairebé tot el país. Molt suaus.
1: Són 6:25. I aquesta hora activa amb el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies, Priviet.
9: Priviet.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, Guten Morgen.
10: Guten Morgen.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Comencem per Rússia, perquè ha començat a substituir els escombriaires per robots. De moment, Cristina, per això s'estan fent proves a la ciutat de Samara.
9: Sí, són capaços de recollir més de 200 litres de deixalles, fulles i pols, es mouen a 5 km per hora sense fer soroll i poden arribar a treballar fins a 22 hores seguides. A més, tenen radars i càmeres per no xocar amb la gent. Les autoritats han demanat als veïns que no els molestin ni els facin malbé. Si va bé la prova, més, es plantegen que en un futur aquests robots també tallin la gespa o puguin treure neu. No són els primers robots que circulen per les ciutats russes. A Moscou, per exemple, és habitual veure'ls per la vorera portant comandes a domicili.
1: I a Berlín, les negociacions de cara al nou ajuntament de moment sembla que continuen endavant, tot i els intents de boicotejar-les des de les files de la CDU, el partit de Merz, però també de les de la CCU. Bavaresa, Jordi.
10: Doncs sí, Ricard, la campanya de desprestigi contra la guanyadora de les eleccions a l'alcaldia, Elifer Alp, no s'atura, però mentrestant, dient que l'SPD i els Verds s'han posat d'acord en el tema de l'antisemitisme. Han decidit que si algú es permet un comentari fora de lloc, un comitè disciplinari podrà apartar-lo. I amb aquest acord han posat en marxa les negociacions per formar govern. Söder, el primer ministre bavarès, ha amenaçat que si aquest pacte prospera, ell abandonarà l'aportació econòmica acordada pels estats federals per compartir les despeses de la capitalitat de Berlín.
1: I acabem a les Illes Balears. Us expliquem que han retirat el primer niu de vespa asiàtica a Menorca gràcies a una aplicació de mòbil ciutadana que ha dissenyat a la Universitat de les Illes Balears. I per què és important aquesta retirada i com funciona el protocol, Caterina?
11: És important perquè la vespa asiàtica és una amenaça per l'abella de la mel i per l'apicultura. Com es va detectar el niu de moho? Una persona que tenia l'aplicació InvasApp de la UIP va pujar una fotografia d'una vespa asiàtica amb la seva geolocalització. A partir d'aquí, la Universitat confirma que és una espècie invasora, en localitzen un exemplar i li col·loquen uns transmissors que van guiar els científics fins al niu. A Mallorca, en el darrer any, s'han trobat 5 nius de vespa asiàtica i a Eivissa, un altre.

0: ara esports, el Barça torna a la Champions a les 8 del vespre al camp del Galatasaray.
1: Amb les baixes de Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Bardaggi, Flick reconeix que superar l'ambient advers amb què es trobarà el Barça és un dels reptes del partit.
2: Hem d'estar preparats. No és un partit fàcil per nosaltres. És un privilegi estar on som ara mateix, però també sabem que en el futbol les coses poden canviar molt ràpid. Vull que l'equip, en aquest ambient, demostri que està preparat.
1: Aquest Galatasaray Barça a les 8, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. També a la Champions, com a partits destacats, Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols i Arsenal, Lilla. A segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife, gol d'Esprilla. Els gironins són quarts a 3 punts del líder. A primera divisió, Llevant 3, Sevilla 3.
0: Nova polèmica amb Vinícius per haver empatat un treballador de la Lliga.
1: Unes imatges del partit de Vinícius contra el Villarreal delaten com el jugador del Madrid va empantar quan es dirigia als vestidors el director de partits de la competició, que es trobava al costat d'un monitor del VAR al Bernabéu. L'acte no va reflectir aquesta agressió de Vinícius, però el comitè de competició podria entrar d'ofici en aquest cas.

0: el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv per l'Eurolliga de bàsquet.
1: Després de guanyar el València, la Lliga arriba aquest compromís europeu. Transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, quarts de nou. També juga el Manresa a l'Eurocup a la pista del Başakşehir d'Istanbul a partir de les 6. A la FIBA Eurocup, Ostend de Girona a dos quarts de nou.

0: En punt, 7:15. Comença ara el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a la Fatarella, a la Terra Alta, a les 8:07.
1: I es pondrà a les 7:21. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:14.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Santa Coloma de Farners 16 graus, a Vilanova i la Geltrú 18 i a Osta Balaguer 13.
0: Tot plegat en un dia mig ennuvolat a moltes comarques. Eloi?
3: Bon dia, sí, sobretot a les comarques de Barcelona, Catalunya Central, l'interior de Girona, és on els núvols seran més persistents i poden arribar a deixar petits ruixats a la costa i al prelitoral. La temperatura avui tornarà a ser molt suau i s'arribarà entre els 23 i 26.
0: Doncs seguirem aquest dia mig ennuvolat i ara mateix com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí des de l'estació de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic i als trens, aquí a l'estació de Sants tot just ara acaba d'arribar un AVE amb 7 hores de retard que havia d'arribar ahir a la nit i els viatgers que arriben per agafar l'AVE o el Ouigo o l'Irio cap a Madrid es troben amb retards d'una o dues hores. Recordem que encara se circula per via única a les vies d'alta velocitat a l'altura de Saragossa durant 25 quilòmetres.
0: Tot això avui, que és dimarts 13 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, AVE.
1: Ara ho sentíem, el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15 del vespre.
0: El segon, la llei de Nets.
2: Finalment, els nacionalitzats per la llei de Nets no podran votar les eleccions del 29N. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i estudia si la pot recórrer al Constitucional.
0: El tercer, els Reis.
1: Felip i Letícia arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar així el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
0: El quart, FMI.
2: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: I el cinquè, Lleó 14.
1: Serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
0: I què més ens deixa la matinada? A banda del retorn de Frederic Vicent a l'antena de Catalunya Ràdio. Freddy, ben tornat.
5: Moltes gràcies.
0: A Brussel·les.
5: A Brussel·les. El sector públic de Bèlgica s'ha aturat parcialment aquest dilluns per una vaga contra les retallades pressupostàries previstes pel govern. Això arran d'un estancament de l'acord pressupostari.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs déu-n'hi-do la guerra bruta que hi ha a la campanya electoral de Texas. Diversos republicans han esbombat a les últimes hores el rumor fals que el candidat demòcrata, James Talarico, ha estat ingressat diversos dies en un centre de salut mental. Talarico, que podria ser el primer demòcrata a obtenir escó per Texas en més de 30 anys, ho ha negat, diu que ha tingut la grip, però entre els que han esbombat el fals rumor hi ha Elon Musk o el rival de Talarico, que és el republicà Ken Paxton. Per cert, que Wall Street Journal també ha explicat avui que Paxton va fer una festa de cap d'any a Dubai amb dos fugitius de la justícia acusats de frau.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb xips. Les empreses tecnològiques xineses han comprat més d'un milió de xips de l'empresa nord-americana Nvidia. Són xips en teoria destinats a jocs, però que d'alguna manera es poden fer servir per la intel·ligència artificial. Ho avança aquest matí el Financial Times, que diu que tot això és símptoma de l'escassedat de xips xinesos.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la llei de Nets i en les celebracions del 12 d'octubre.
2: Les celebracions de la Hispanitat les veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és l'un o l'altre. La foto també varia i aquí se centra en la família reial i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, a La Vanguardia diu Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, en aquest cas la imatge és de la família reial, i l'Ara apunta una desfilada marcada pel 12 d'octubre i en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. La llei de Nets també és l'altre gran destacat de les portades d'avui, ho veiem al País, al Mundo i l'ABC, i altres titulars que ens han cridat avui l'atenció el veiem també al País, que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
0: I a la premsa comarcal llegim que la imminent operació del Papa pot afectar el futur del bisbe de Girona, Lara García.
6: Sí, el diari de Girona diu que la intervenció del pontífex afegeix incertesa al relleu de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i per tant també al futur del bisbe de Girona. Segons el diari, Octavi Vilà encapçala la llista de candidats per rellevar Omella, un procés que ara queda aturat a l'espera de com evolucioni la salut de Lleó XIV. Mentrestant, el Segre destaca que les ocupacions del sector turístic de la província de Lleida han arribat al 85% durant el pont. Els percentatges més alts s'han registrat als hotels del Pirineu, que han assolit un 90%, i cap al sud tot el diari de Tarragona explica que Reus enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mascarpa, en una de les principals vies d'accés a la capital del Baix Camp.
0: I en esports torna el Barça a la Champions, Robert Prat.
7: Al camp del Galatasaray a partir de les 8, també avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona divisió, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al Madrid Val Villarreal, mentre que l'Euroliga de bàsquet Barça-Maccabi a partir de 8:45.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. Queden 21 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. I aquesta és l'anàlisi crònica que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Una de les lluites claus pel domini del Senat es donarà a Kansas. Aquest és un estat molt republicà, on Trump ha guanyat sempre per 2 dígits i que no escull un senador demòcrata des de l'any 1932. Però això pot canviar per l'aparició d'un candidat molt peculiar, el demòcrata Adam Hamilton, que ara per ara es troba en un empat tècnic amb l'actual amo de l'escó, el republicà Roger Marshall. Hamilton és un pastor que es defineix com a conservador liberal, un home que, per exemple, pot afirmar a la vegada que només hi ha 2 sexes biològics, però que cal tractar els transsexuals com a fills de Déu, i que sap, en definitiva, que per guanyar l'estat haurà de convèncer a votants del seu partit rival. Per contra, Marshall és un simple ventríloc de Donald Trump, i les males decisions del president, com ara la pujada de preu de la benzina i els aranzels als productes agrícoles, estan massacrant l'economia dels pagesos de Kansas. Si Hamilton se'n surt, la victòria seria històrica. I, per cert, davant de l'auge de l'ultradreta a Europa, jo recomanaria, i molt, als polítics d'esquerra que s'escoltin els discursos d'aquest reverent.
9: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
10: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta!
10: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
1: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que avui continua alterada després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació.
2: Va estar aturada més de 5 hores fins a 8:45 del vespre i hi ha trens que estan arribant encara aquest matí.
1: Sapiguem com estan les coses a l'estació de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs aquí a l'estació de Sants és un degoteig de persones que volen agafar el tren d'alta velocitat cap a Saragossa o cap a Madrid, però que se'n tornen perquè els estan dient que hi ha retards d'entre 1 i 2 hores i ja no els quadra, perquè potser tenien una reunió, havien d'arribar per feina, per un examen, però ja no arriben a temps, per tant, ja se'n tornen cap a casa. És el cas d'aquests usuaris amb què hem parlat.
12: Iba a coger el AVE porque tenía una reunión en Madrid a las 10 y nada, me vuelvo para casa porque me han avisado a las 3 de que mi tren lo acoplan a otro tren y sale a las 7, o sea, no, ya no llego a la reunión de Madrid.
13: Vam entrar a les notícies ahir que havien tingut problemes d'incendis o així a les vies, però per ara no ens havien dit res, o sigui, hem arribat pensant que el nostre tren seria a les 5:40 i ningú ens ha avisat.
4: També fa pocs minuts han arribat els últims trens que havien d'arribar aquí a Sants ahir abans de la mitjanit, però que han arribat ara amb unes 7-8 hores de retard. Escoltem l'Edgar, que era en un d'aquests trens.
14: Salimos de Madrid a los 10 minutos, se detuvo el tren y mira la hora que llegamos, tenemos como 10 horas de trayecto, pero claro, todo el tiempo fue estancado.
4: Ara mateix, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara circula amb un tram per via única després d'aquest incendi que hi va haver ahir a Ricla, a l'Aragó.
1: Gràcies, Maria. L'altre gran titular del dia és que els nacionalitzats per la llei de nets no podran finalment votar les eleccions al Congrés del 29 de novembre.
2: El Tribunal Suprem ha decidit pràcticament per unanimitat mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si ho pot recórrer al Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial y Memoria Democrática.
15: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
16: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat.
1: I en plena precampanya electoral, el president Salvador Illa arrenca aquesta tarda el seu tercer viatge oficial a Brussel·les.
16: A l'agenda no hi ha prevista cap trobada amb Carles Puigdemont, ara que té més encarrilat que mai el seu retorn a Catalunya. Illa sí que es veurà amb dirigents de les institucions comunitàries.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: El president Illa es reunirà amb l'exministre socialista Teresa Rivera. Tots dos van coincidir al govern espanyol, però ara Rivera actua com a número 2 de la Comissió Europea i és la màxima responsable de les polítiques ecològiques i de competència empresarial. Illa també es veurà amb el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, un altre socialista d'alt perfil polític a Brussel·les. Illa discutirà sobre polítiques d'habitatge amb eurodiputats i també abordarà les demandes dels pagesos i ramaders catalans preocupats per si es retallen les ajudes de la política agrària comuna. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Investiguen la mort violenta d'un home a la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
16: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
1: I comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
16: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
1: Ana Alfonso.
18: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Ana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Sitges.
2: Tres pel·lícules amb participació catalana han entrat en competició ja al Festival de Cinema Fantàstic. Afortunadament no tindran com a rival Hope, la cinta coreana que hi va deixar atordit i entusiasmat el públic del festival.
1: Està seguint el festival per aquesta casa el Marc Garriga.
19: 11, Les Hijas i Upiro van des del terror en un cau excursionista a la crònica de vampirs del segle XVIII, passant per un segrestador en sèrie d'adolescents. Cintes que han generat conversa a Sitges, però que no poden competir amb la pel·lícula coreana més cara de la història. Un prodigi d'acció trepidant, persecucions incansables i ciència-ficció que alerta de la fi del món. El seu director, Na Hong-jin, ha rebut el Premi Màquina del Temps i ha avançat a Catalunya Ràdio que Hope continuarà.
20: La meva pròxima pel·lícula serà fosca i amb molta sang. Ahir vaig avançar força el guió aquí a Sitges i la rodaré l'any vinent. Sí que vull fer més parts de Hope, una segona, una tercera. Està tot planificat, però abans volia fer aquesta altra pel·lícula.
19: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Joan Manuel Serrat apareix per sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona a TT Montoliu i Bebo Valdés. Paraules d'amor.
2: El concert Blues for Tete amb Bebo va reunir 1.800 persones i Serrat va pujar a l'escenari per cantar aquesta cançó que sentim, Paraules d'amor. A l'acte també hi va actuar Andrea Motis i Paquito de Rivera. Serrat també va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla Núria Montoliu. El premi va posar en valor la trajectòria d'un dels pianistes catalans amb més projecció internacional i una figura clau en la història del jazz.
1: I ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Seriously, kicking
2: me out of my own house? Are you seriously? Mitte interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mitte també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules. L'última, aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi. A més, tenia diversos projectes pendents a estrenar. De moment no han transcendit les causes de la mort.
1: I Rosalía estrena col·laboració amb els irlandesos Fontaines D.C.

0: Així és com sona Where Is Gone, un dels temes que el grup irlandès ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'acosta a l'univers post-punk de la banda formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement perquè els seus temes han aparegut en sèries com La Casa Guinness o Black Rabbit i també a la versió cinematogràfica de Peaky Blinders. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb la banda, que actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
1: Són 6:45 del matí pel que fa al temps. Comencem el dia amb alguns núvols i temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, temperatures gairebé de nit tropical, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb 21 graus de mínima. Hi ha hagut 19 graus a Reus, 17 a Artesa, a Segre, en aquests moments tenen també 15 graus a Ripoll, 8 graus a Arties, en una de les més baixes, al Pirineu. Avui serà un dia variable. Amb aquests núvols que comentaves, es situen sobretot entre la Catalunya central, les comarques de Barcelona i l'interior de les comarques de Girona. S'hi poden mantenir pràcticament tot el dia. A la tarda poden arribar també en altres llocs de la Costa Daurada. I no descartem que arribin a deixar 4 gotes algun ruixadet al voltant del migdia, poca cosa. En canvi, a Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, avui el temps serà força més assolellat, amb unes temperatures que en general arribaran entre els 23 o 26 graus, potser una mica més amunt en alguns llocs on faci sol, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquests pròxims dies encara tindrem aquest temps estable, potser de cara al cap de setmana arriben alguns ruixats i refresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i també a l'AP7 al Papiol en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'una avaria d'un vehicle. I aquí a l'estació de Sants el que estem veient és que encara hi ha trens d'alta velocitat que tenen una hora de retard, diversos trens d'alta velocitat amb una hora de retard després de l'incendi que hi va haver ahir a la tarda a Ricla, a l'altura de Saragossa. Els trens, de fet, encara circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
6: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua, hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant pues, a tot el que tingués a sota.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 lidera les pujades de les borses europees. Va tancar ahir amb una crescuda de l'1,33% fins als 19.285 punts. És la millor sessió des de finals de juliol. Els principals motius van venir del sector bancari amb una pujada mitjana de l'1,72%. Destaca el Santander, que va guanyar un 2%. El que no va també són les tecnològiques. Els primers resultats publicats no convencen els inversors. Els principals índexs on cotitzen aquestes companyies estanyeixen de vermell. Als Estats Units, el Nasdaq cau un 0,44%, mentre que el Kospi de Seul s'estima un 6% i el Nikkei de Japó un 2%. Pel que fa al preu del petroli, avui se situa en $105 el barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
9: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Al! Miquel, ja t'has menjat nou panetones?
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Entre la contemplació i l'abisme.
17: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
16: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
17: Entrades a auditori.cat.
1: 10 minuts i a les 7 del matí. Avui ens preguntem per què s'estan invertint milions en els anomenats ordinadors quàntics. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. 33.000 milions de dòlars hi van invertir l'any passat governs i empreses. És més del que es gasta el govern espanyol en prestacions d'atur. Són diners que de moment no tenen un retorn directe, és a dir, que no donen molts diners. Per saber per què es gasta amb això, primer mirem d'entendre què és un ordinador quàntic. Aviam, comencem per l'explicació tècnica. Els ordinadors convencionals treballen amb bits, i els bits poden ser només 0 o 1. És a dir, tot el que fem amb un ordinador, tot és en última instància una combinació de zeros i uns, absolutament tot. Per exemple, la lletra A, l'ordinador la representa com a 0110001. Ara bé, en un ordinador quàntic la cosa es complica, perquè hi ha un tercer punt. No només tot es tradueix en 0 i 1, sinó que també pot ser 0 i 1 alhora, al mateix temps. Per explicar-ho millor, imaginem que som dins un laberint. Per buscar la sortida, provarem un camí, després un altre, després un altre, després un altre, i així fins a trobar la sortida. Si tu li demanes a un ordinador que t'ajudi, anirà més de pressa, però farà el mateix que tu. Provarà els camins un a un fins a trobar la sortida. En canvi, un ordinador quàntic mirarà tots els camins possibles alhora. Absolutament tots els camins possibles alhora. Per tant, no és que sigui més ràpid, és que és milions de vegades més ràpid que un ordinador normal. A partir d'aquí, qui pot estar interessat en ordinadors que fan rapidíssim totes les combinacions possibles? Doncs d'entrada, els bancs. Un estudi del BBVA ja deia que ordinadors quàntics podien ajudar a preveure el comportament dels mercats amb tot el que això suposa. O les farmacèutiques, AstraZeneca o Moderna, estan impulsant estudis perquè amb aquest sistema podrien simular interaccions moleculars i escurçar el temps per fer medicaments nous.

0: Per tant, traduït, diners i molts diners. Ara bé, el problema. Ordinadors quàntics són una qüestió més teòrica que pràctica. Sabem ara millor com programar-los, però encara no sabem del tot com construir-ne un de gran i fiable. Hi ha experts que diuen que és veritat que això que calcula totes les probabilitats, però que passa com amb la intel·ligència artificial. Hi ha tants errors que, de moment, cap sistema no pot corregir-los.
1: 7 minutes i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Girona, Laia Claret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
5: Bon dia.
1: A Barcelona, Marta, avui pendents del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
2: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Triaven els blocs amb molts veïns i anaven, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines i per saber a quines hores no eren a casa. La gran majoria dels membres de la banda vivien en una escola abandonada d'Horta-Guinardó, a Barcelona. Els que robaven ho venien i els diners anaven a una caixa comuna. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó.
1: A Tarragona avui es constituirà l'anomenat Consell de Participació dels Polígons Químics Nord i Sud. És una nova eina de participació ciutadana dins del Pla Secta, el Pla d'Emergència Química de Tarragona. Ricard.
3: Sí, mira, Protecció Civil diu que la idea surt dels municipis vinculats a la indústria química: Constantí, els Garidells, el Morell, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, Perafort, Vilallonga, la Canonja, Vilaseca i Salou. Serà un espai estable de comunicació i col·laboració per promoure, diuen, la sensibilització del risc químic i el desenvolupament del Pla Secta. La signatura d'aquest acord es farà aquesta tarda a l'edifici d'emergència 112 de Reus.
1: A Girona avui estarem pendents de música amb pianos al carrer, Laia.
4: Exacte, perquè a partir de les 10 del matí hi haurà pianos al Pont de Pedra i a la plaça Independència de Girona i també a la plaça de l'Església de Vidreres. Una iniciativa cultural de la Fundació Ricardo Delgado Vizcaíno que promou en col·laboració amb l'Àctia Agroalimentària i l'Associació Concurs Internacional Maria Canals. S'havia de fer el dia 7, però es va cancel·lar per la pluja, per tant es farà avui. I participaran estudiants del Conservatori, escoles de música i tothom qui vulgui delectar els vianants tocant el piano.
1: A Lleida, pendents avui dels tribunals perquè declaren dos testimonis sobre el trossejament de les 8 plantes solars d'Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya. Júlia.
6: Sí, fa uns dies parlàvem de la línia d'evacuació, avui parlem del parc mateix. S'està investigant si el fet que el parc es tramités com a 8 projectes separats que comparteixen infraestructures podria ser constitutiu d'un delicte de prevaricació o estafa. Segons els pagesos, quan denunciat, s'hauria fet així perquè si el parc produeix més de 50 megawatts, l'autorització la dona l'Estat, mentre que si es trossejava el projecte, ho podia tramitar la Generalitat. Els investigats, de fet, són tres càrrecs: el secretari de Transició Ecològica, la directora general d'Energia i la delegada de la Conselleria de Territori a Lleida, a més de dues empreses promotores. Avui haurem d'estar pendents de la declaració de dos testimonis.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Torna la Champions pel Barça, el partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui Atlètic de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols, a segona, el Girona empata 1 a Tenerife. El comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga, al Madrid, Villarreal, i a l'Eurolliga de bàsquet, Barça, Maccabi, a partir de quarts de 9.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
8: Nagel, Hayes Davis, en unes declaracions al diari La Gaceta, diu: em paguen molts diners per jugar a un joc de nens. Hi ha molta gent que passa per situacions de vida molt difícil. La meva feina consisteix en que el coach Obradovich em cridi i m'esbronqui durant 2 hores i després me'n vaig cap a casa a fer el que em doni la gana. Soc un privilegiat. Ell sap rebaixar la pressió recordant el seu propòsit filantròpic, un motiu superior que comparteix amb grans campions. Michael Jordan jugava per l'orgull de Chicago, la raqueta Billie Jean King per la igualtat de gènere, el tauler de Kasparov contra el sistema rus, Cathy Freeman pel poble aborigen i Mohamed Ali pels oprimits. Tots aquests campions i tants d'altres buiden la motxilla de l'ego, deixen de pensar en la por a fallar perquè tenen un motiu molt més gran, perquè quan jugues per una causa superior et tornes completament invencible.
1: Quan falten 3 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, en Mariola Cubells, avui sobre la nova sèrie del cas Daniel Sancho, condemnat a cadena perpètua a Tailàndia.
9: Hi haurà una sèrie totalment innecessària sobre el crim de Daniel Sancho a Tailàndia. Ho farà Bambú, la productora que ja va fer el cas Assunta, i s'emetrà a Netflix. Vas veure l'anunci amb la imatge de Martiño Rivas, que interpretarà a l'assassí condenat a cadena perpètua, i el primer que vaig pensar va ser: no cal. És una història negra que no compta res més que la història en si, no ens diu res de la societat en la que vivim, ni aporta res al món. Potser podríem anar amb més cura en estos temps.
1: I a la recomanació del dia avui, que està previst que es dicti la sentència per l'assassinat del raper Tupac Shakur, la Cristina Bordes ens recomana la docusèrie Dear Mama.
5: Doblement nominada als Emmy, ens acosta la figura de la icona del hip-hop Tupac i la relació amb la seva mare, un activista de renom dels Panteres Negres. Amb documents i testimonis valuosos i descobrim les virtuts i les contradiccions del raper, que tot i la seva joventut va ser capaç de copsar i denunciar els abusos contra la comunitat negra a través de les seves cançons compromeses i aparicions als mitjans, però que també va topar amb la justícia i va ser detingut en diverses ocasions. Un carisma i un caràcter magnètic. No cal que en coneguis la història per gaudir d'aquesta docusèrie. Trobareu els 5 capítols de Dear Mama a Disney+.
1: I els altres, què diuen, Jovany?
10: A l'Assemblea de Madrid s'hi respira tanta crispació que el seu president, Enrique Osorio, té problemes per donar o retirar els torns de paraules dels diputats. No tiene la palabra. No, no tiene la palabra.
11: No. No tiene la palabra, señora Bergeron, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, no tiene la palabra, por favor, le llamo a los...
10: Aquí al matí de Catalunya Ràdio donem la paraula a tothom fins al punt que els convidats els falla la veu.
1: Atencions, Montserrat Guillén, gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
12: Moltes gràcies.
10: I a Cornellà, l'entrenador de l'Espanyol ens va voler dir... No sé què ens va voler dir.
13: Entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
14: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
10: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Bon dia, Canalies.
15: Bon dia, què tal?
1: Per què ens despertes amb aquesta cançonassa?
15: Doncs mira, avui ens despertem amb el gran número de Sheryl Crow, All I Wanna Do, i és que tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 2003, l'artista va presentar al món el seu disc de grans èxits titulat The Very Best of Sheryl Crow. El disc es va convertir en un èxit comercial, venent només als Estats Units 4 milions de còpies. Una curiositat, depenent d'on es comprés el disc, la llista de cançons variava. Per exemple, a l'edició del Regne Unit i Europa incluïa el duet Common Common amb The Corrs, mentre que aquesta versió no apareixia a l'edició estàndard dels Estats Units.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un dels punts prioritaris d'atenció d'aquest matí és el servei d'alta velocitat. Després de l'incendi d'ahir, que no va deixar ferits, però sí que va tallar el servei durant diverses hores, avui de trens n'hi torna a haver, però el servei no està al 100% normalitzat encara. De fet, a aquesta hora continuen arribant també a Barcelona els trens que haurien d'haver arribat ahir a la nit. Última hora des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. Matinada d'anar i venir de trens entre Barcelona i Madrid amb retards de més de 7 hores. 10 hores al tren per fer un trajecte que es fa des dels retards amb una mica més de 3. Entre 6 i 7 encara han arribat 3 trens. L'AVE de les 6 i 20 ho farà a les 7 i això fa que alguns usuaris es repensin fer el trajecte i tornin cap a casa.
2: Jo tenia l'AVE ara a les 6 i pico del matí, el problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores, tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, doncs m'han dit tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
3: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions, llavors no arribem a la reunió a Madrid i però el pitjor és que hem de tornar, no sabem l'hora.
1: Això a les sortides, a les arribades. Fins fa poc encara han entrat viatgers que han explicat la matinada que han passat.
4: Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües. I tot el que volíem consumir de menjar ho hem hagut de pagar nosaltres en el bar. I quedàvem molt poca quantitat de menjar. I la veritat que ha estat una nit molt pesada, molt incerta. I la veritat que espero que almenys ens retornin els diners.
1: Tot això perquè encara hi ha un tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calatayud i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir.
0: Gràcies, Joan. I aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio i que probablement reobrirà el debat sobre l'estat de la xarxa ferroviària. Avui, de fet, es reuneixen el govern i el Consell de Ministres, dues trobades que es faran aquest matí amb un marcat top electoral i l'endemà del Dia de la Hispanitat.
5: Hijo de puta!
0: Un 2 d'octubre que va ser crispat a Madrid amb aquests crits contra Pedro Sánchez i on, malgrat tot, tant el president espanyol com Alberto Núñez Feijóo van expressar optimisme de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Dani Senceaja.
6: En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i espera créixer en escons i per això assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez.
5: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
6: Una atenció que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats de la Puerta del Sol i la policia ha intervingut per separar els dos grups. Des de Madrid, Dani Sainz-Deaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot plegat mentre de cara a aquestes eleccions espanyoles continua obert el front de l'esquerra i això després que l'anomenat Front Ampli hagi designat Ada Colau com a candidata. La candidatura segueix deixant la porta oberta a Podem, tot i que la formació ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
7: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N, perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats s'assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
9: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
7: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, aquestes últimes hores s'ha oficialitzat aquest acord també entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del 29 de novembre. El partit d'Irina Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra, en principi, sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Gabriel Rufián i Irene Montero faran actes conjunts de campanya en ciutats espanyoles. En resposta a les acusacions dels comuns que sentíem ara de dividir les esquerres, Gabriel Rufián deia que intentarà fins al final arribar a un acord per una sola llista. Per cert, que la CUP sí que ha ratificat que no es presentaran a aquestes eleccions generals.
0: I en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim, atenció, tot l'enrenou al voltant de la llei de nets. El Tribunal Suprem ha decidit que els nacionalitzats per aquesta llei no podran votar el 29 de novembre.
10: Si recordem com ha anat aquesta història, l'anomenada Llei de Nets donava la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Davant de les dificultats de demostrar qui és realment un exiliat o no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar del país entre l'any 36 i l'any 55. Això es va portar als tribunals, Vox ho va fer, per exemple, i el Suprem els ha donat en part la raó. Ha dit que s'ho ha de mirar i, mentrestant, manté suspès cautelarment el dret a vot d'aquestes persones, que serien aproximadament unes 160.000.
11: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas, y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
10: Així responia el ministre de Política Territorial. El Mundo avui dona gairebé per fet que el govern espanyol aniria al Constitucional per mirar de revertir aquesta situació. Per la seva banda, el Partit Popular i Vox mantenen que s'ha fet justícia. Tant els uns com els altres insisteixen a esbombar la tesi que l'executiu de Pedro Sánchez el que volia era alterar el cens en benefici propi.
0: Tot plegat demostra que, com dèiem, també tenim una de les precampanyes electorals més intenses que recorden. I encara no hem acabat, perquè falta Ceuta. L'endemà del Dia de la Hispanitat, els Reis d'Espanya avui visiten la ciutat autònoma.
10: Sí, Ceuta i Melilla. Felip VI i Letícia seran avui a Ceuta, demà a Melilla. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava les dues ciutats autònomes i, de fet, els Reis avui, aquesta nit, dormiran a Ceuta. L'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita, segons la Casa Reial, vol expressar el suport de la corona després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta aquest passat estiu.
0: Avui a la hora del matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és dimarts 13 d'octubre, el dia comença amb 22 graus a Castelldefels, 18 a Girona, 18 a Montroig del Camp i 16 graus a Juneda, les Garrigues. Són temperatures altes, sobretot a causa dels núvols que hi ha molts llocs de la Catalunya central, comarques de Barcelona, de l'interior de Girona, i que es poden mantenir durant pràcticament tot el dia. No descartem fins i tot que arribin a deixar quatre gotes, algun ruixadet al litoral i prelitoral, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran suaus per la banda alta.
14: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. De retruc, lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. També molta congestió a l'entrada a Barcelona, pel nus a la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 8. I ampliem més titulars del dia, el que cal saber d'aquest dimarts 13 d'octubre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Millora.
16: Notícia d'aquesta matinada: el Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació. Un creixement que és més del doble del previst per la zona euro, que se situa en un 1,1%.
17: Espanya es manté com la gran economia europea amb més bones perspectives. Pel que fa al conjunt de l'economia mundial, l'FMI eleva una dècima la previsió per aquest 2026 fins al 3,1%. Tot i això, avisa que la guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia pressionen l'activitat econòmica i la inflació.
0: Baixada general.
18: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una baixada del preu de l'electricitat en un gir d'estratègia després de les últimes derrotes del seu partit, la CDU, en diverses eleccions regionals.
0: Paraula de Trump.
19: El president dels Estats Units defensa la treva energètica que ell mateix va anunciar aquest cap de setmana entre Ucraïna i Rússia.
20: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why.
19: Hi ha acord perquè jo dic que hi ha acord, afirmat davant dels periodistes. Això mentre el Kremlin fa equilibris. D'una banda, evita comprometre's a no fer més atacs, però tampoc desautoritza Donald Trump.
0: És que tres dies sense ràdio fa que tingui moltes ganes de... Més atacs.
16: Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita, amb el suport del govern del Iemen, ha interceptat tres míssils balístics llançats contra Riad per part dels hutis. Els hutis, que compten amb el suport de l'Iran, han denunciat en les últimes hores la mort de 9 civils en atacs aeris saudites. Aquesta nit Trump ha avisat que els hutis s'estan portant molt malament.
0: Més protestes.
17: Nova convocatòria generalitzada avui dels estudiants francesos, quan ja fa quasi un mes que van començar les mobilitzacions. La d'avui arriba després que el govern hagi començat a moure fitxa, tot i que a l'horitzó hi ha el debat de pressupostos que preveuen importants retallades.
0: I a Brussel·les...
18: El president Salvador Illa torna aquesta tarda per tercer cop a la capital comunitària. Té previstes reunions amb dirigents de les institucions europees. A l'agenda no hi consta cap trobada amb Puigdemont ara que té encarrilat el seu retorn a Catalunya.
0: Sense nou referèndum.
19: El Regne Unit no es planteja, com a mínim per ara, una nova consulta als ciutadans per si volen fer marxa enrere del Brexit i demanar el reingrés a la Unió Europea. Això sí, el primer ministre britànic s'ha compromès que la cimera del 20 de novembre en Brussel·les serveixi per enfortir més la relació amb Londres i els 27.
0: Als tribunals.
16: El cap de la policia local de Ripoll ha denunciat als jutjats el consistori de Silvia Oriols. Francesc Campayo fa 9 mesos que espera que se li reconegui la plaça d'inspector que va guanyar en un concurs. Segons El País, també s'ha presentat una queixa a la síndica de Greuges perquè considera que l'Ajuntament ha pres represàlies contra ell.
17: L'enfrontament entre el cap de la policia local ripollesa i la líder d'Aliança Catalana es produeix després de la polèmica per l'adjudicació a la filla d'Oriols per la via d'urgència d'una plaça d'interina a la policia local.
0: Motoristes veterans.
18: Atenció amb l'avís que llançava al Matí de Catalunya Ràdio. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, davant d'un augment de la sinistralitat, demana més formació per als motoristes de més de 50 anys.
15: La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
0: Retallada dràstica.
19: La Unió Europea importarà un màxim de 350.000 cotxes híbrids xinesos a l'any. Això és menys de la meitat dels que importa actualment. Forma part de l'acord a què Pequín i Brussel·les van arribar divendres passat i que inclou el compromís del gegant asiàtic de reduir aranzels a l'oli d'oliva, d'oliva, els gelats i el calçat.
0: Ingressa.
16: El papa serà hospitalitzat aquest migdia per operar-lo d'un nòdul al pulmó. El papa cancel·la totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. El 6 i 7 de novembre també té programat un viatge a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú que té intenció de mantenir.
0: I tot això genera incertesa.
17: Arran d'aquesta operació del papa queda ple d'interrogants al calendari de relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona. L'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, encapçala totes les travesses.
0: I avui també destaquem aquesta nova col·laboració de Rosalia.
18: La que ha fet amb els irlandesos Fontaines D.C. es diu Where Is Gone i és un dels nous temes que sonaran al nou disc que publiquen divendres.
19: La banda actuarà a Barcelona el 24 d'octubre i repetirà el juny al Primavera Sound.
0: I Serrat, homenatge a Tete Montoliu. Paraules
16: ho ha fet en una actuació sorpresa al Parc Güell durant l'homenatge del Festival de Jazz de Barcelona, Tete Montoliu i Bebo Valdés. El concert va reunir 1.800 persones i Serrat va entregar a títol pòstum la medalla d'or del Festival de Jazz de Barcelona a Tete Montoliu, un reconeixement que va recollir la seva filla.
0: I pel que fa

0: Del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui llegim dos grans temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. Per exemple, La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre i ho acompanya amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta a una desfilada marcada pel 12 d'octubre, però en aquest cas el pla que han triat és de Pedro Sánchez, mentre que el periòdico titula La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre amb una fotografia, en aquest cas del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho llegim, per exemple, al País, al Mundo i l'ABC. I els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones, i un tema propi al País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
4: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo. Per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Terrassa, 17 a Dosrius i 20 a Viladecans. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs retencions a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a Molins de Rei, direcció Barcelona, per un accident. I, per últim, a l'entrada i sortida de Barcelona, pel nus de la Trinitat.
5: Més mobilitat. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara arrossega problemes després que hi es tallés la via durant 5 hores per un incendi. Estació de Sants, Joan García, última hora, bon dia.
7: Bon dia, la matinada s'ha acabat amb un anar i venir de trens i amb retards de 7 hores, 10 hores dins el tren, i al matí comença amb retards a l'AVE de la 6:20 i el de 7:45, que ara surt per pantalla també, que està demorat. Tot això perquè encara continua el tram de via única de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia, això és entre Calata, Llut i Saragossa, fins que no retiri el tren sinistrat ahir. Segons Adif, no hi ha previsió que es recuperi.
5: Previsió destacada del dia. Comença l'Audiència de Barcelona el judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robant cases de Barcelona i poblacions dels voltants entre el 2018 i el 2019.
8: Segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls.
5: En Alfonso.
9: Els acusats seleccionaven els pisos o cases on pretenien anar a robar. Preferien els blocs amb molts veïns per passar desapercebuts. Un cop triat l'objectiu, marcaven la porta i més tard tornaven per comprovar les rutines dels que hi vivien. Funcionaven de forma perfectament organitzada. Uns s'encarregaven de triar els habitatges, altres estudiaven tècniques per obrir els panys i altres cometien els robatoris. La gran majoria dels membres vivien a una escola abandonada d'Horta Guinardó, a Barcelona, i des d'allà van cometre més d'una desena de robatoris en habitatges de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa o Montcada i Reixac. El fiscal els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris de Barcelona.
10: La víctima va ser localitzada al carrer Romaní i tenia ferides d'arma blanca. Els serveis d'emergències van arribar al lloc dels fets després d'haver rebut l'avís cap a les 2 de la matinada i van intentar reanimar l'home sense èxit.
8: A hores d'ara, els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables.
5: I una dada, la matrícula a la Universitat de Manresa registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes.
10: Serà la xifra més gran d'estudiants en la seva història. El procés de matriculació encara no està tancat. Ho recull el Regió 7.
8: La particularitat d'aquest curs que acaba de començar és que ho fa amb novetats importants com el grau de dret d'odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
5: I un apunt de cultura. perquè Pere Arquilloé dirigeix i protagonitza una nova temporada del muntatge Coral Romput a la Heartbreak Hotel a Barcelona. Es podrà veure fins al 20

0: 25 d'octubre. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: El 3 de març del 1955.
2: I el número de la sort, el...
3: 4.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Sons del matí.
4: Aquí a l'estació de Sants hi ha dos trens que havien d'arribar ahir a quarts de 12 de la nit.
5: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i al final ens han fet baixar.
6: Les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N.
7: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. No podemos decirlo más claro.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
9: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Net.
10: El fill o filla del fill o de la filla d'una persona. Els nets de la Guerra Civil Espanyola són els qui sovint, després d'una generació marcada pel silenci o l'oblit, recuperen la memòria històrica i reclamen desenterrar, de vegades literalment, els avis. Parlo dels nets dels vençuts, esclar, dels nets ara en parla tothom, perquè el Suprem manté que els nacionalitzats per la llei de nets finalment no votaran a les eleccions del 29N.
0: Incendi.
10: Foc violent no controlat i d'efectes destructius que es propaga per espais que no estaven destinats a cremar-se. En sentit figurat, també pot referir-se a revoltes, protestes o conflictes que es propaguen ràpidament i generen un gran enrenou. Ahir un incendi a l'AVE va tornar a encendre els ànims dels usuaris del tren. Veurem si acaben incendi.
0: Gemelli.
10: El Policlínic Universitari Agostino Gemelli és un dels hospitals més prestigiosos de Roma i d'Itàlia i freqüentment utilitzat pels papes. Històricament, els papes eren atesos dins els murs del Vaticà, però quan el 1981 Ali Akka va atemptar contra Joan Pau II a la plaça de Sant Pere, van decidir traslladar el papa, que va rebre diversos impactes de bala, al Gemelli. Des d'aleshores, aquest hospital és el que tenen els papes.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 2,5%.
11: El Fons Monetari Internacional millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any fins al 2,5%, 4 dècimes més del que calculava anteriorment. És més del doble del creixement previst per la zona euro. Espanya es manté així com l'economia europea amb més bones perspectives de creixement.
0: 350.000.
11: És el nombre màxim de cotxes híbrids xinesos que importarà l'any la Unió Europea són menys de la meitat dels que importa actualment. Ho estipula l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín. La Xina també s'ha compromès a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, als gelats i al calçat.
0: I 147.
11: Són els nens que han sigut traslladats a un altre país de manera unilateral per un dels dos progenitors el 2026. Aquests casos de sustracció internacional de menors han augmentat un 46% des del 2022, sobretot arran de l'increment de matrimonis mixtos formats per espanyols i estrangers.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig unes persones vestides d'època, en primer pla una parella, ella porta un barret amb una flor, i darrere hi veig un grup de gent amb vestits que criden l'atenció perquè no són gens del 2026. Damunt d'ells, el que hi veig és l'avió del Tibidabo.
12: És una imatge que veiem a l'ara i que és un dels moments que es va viure ahir al parc, i és que el Tibidabo ha fet 125 anys i ahir van organitzar una festa d'aniversari per recordar les 5 generacions que han passat per aquest espai tots aquests anys. El que veus de vestits d'època són de l'Associació de la Garriga Modernista, que hi van posar color i història.
0: A la segona imatge hi veig molts velers, moltíssims, en compto més d'una cinquantena, i al primer pla hi veig una cúpula del que podria ser un far.
12: És una estampa nàutica que crida l'atenció i que veiem avui a La Vanguardia. La imatge és de Trieste, Itàlia, l'Adriàtic, i efectivament el que es veu en primer pla és el far de la Victòria. Cada segon diumenge d'octubre té lloc l'anomenada Barcolana, la regata més multitudinària del món, que des del 1969 aplega milers d'embarcacions.
0: I la tercera ens l'envien des de Girona, i veig gent vestida de superheroi, samarretes de Bola de Drac, llibres de Star Wars o Marvel. Què és, Laia Claret?
13: Doncs mira, és la Girocòmic, la fira del còmic gironí. Munic ha celebrat la desena edició amb un rècord. Ha superat els 10.000 visitants en aquesta edició que ha pogut obrir un cap de setmana llarg. El Palau de Fira s'ha omplert d'estants de tota mena, amb prop de 40 autors de més d'una quinzena d'editorials i un centenar d'activitats, com ara tallers, jocs, conferències o, per exemple, balls amb coreografies de K-pop.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau. L'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps parlem de tornados, riuades, de l'aurora boreal i d'esperits vermells. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si ha estat un cap de setmana farcit de fenòmens inusuals, el primer que vull destacar és aquest tornado que es va produir divendres a Sicília. En realitat eren dues mànegues marines que van tocar terra i es van convertir en tornados a l'oest de l'illa. 11 persones van quedar ferides, 15 edificacions destruïdes per aquest tornado que es calcula que va tenir categoria entre 2 i 3 en una escala de 5, cosa que serveix una intensitat insòlita en aquesta illa. Ara viatgem al Nepal, on aquest cap de setmana, diumenge, hi ha hagut una nova riuada sobtada. La causa va ser una esllavissada de terra que va bloquejar un riu. Hi ha 5 persones desaparegudes, però una alerta primerenca va servir per evitar mals encara més greus. I aquest cap de setmana també s'ha vist, o s'ha fet viral, vaja, una imatge d'un fenomen que es coneix com a esperits vermells. La imatge es va fer des de Còrsega. Són unes descàrregues elèctriques que tenen lloc a la part alta de la tempesta i viatgen cap a l'alta atmosfera. Són vermelles, amb un aspecte com si fos una medusa, i duren mil·lisegons. La fotografia s'ha fet pública aquest cap de setmana, però en realitat va passar el 16 de setembre. Es va fotografiar el 16 de setembre. I aquí a Catalunya sí que aquest cap de setmana s'ha pogut veure una llum tènua vermella la nit de dissabte a diumenge. Era un fenomen semblant a l'aurora boreal provocat per una gran tempesta solar. El fenomen va ser fotografiat des de Prades i van ser molt poques les persones afortunades que el van arribar a veure.
18: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Divendres, l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador, doncs, pot pescar palmar o la mar. Avui dimarts, un Enigmàrius triple. Pot ser una cinta, un filó o un torrent d'aigua de quatre lletres. Pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'estàtua. Fa 2,5 metres d'alçada. És completament daurada i veiem un home que sosté Donald Trump assegut sobre les seves espatlles. Trump està completament nu i porta un enorme pal de golf. Diu la notícia que l'estàtua es titula La plaga taronja, que està recoberta a mort de 23 quirats i que és obra d'un escultor danès. També explica la notícia que l'artista que ha fet l'escultura s'ha inspirat en el conte El vestit nou de l'emperador, de Hans Christian Andersen. L'artista ha explicat que l'escultura és d'or perquè Trump es pensa que l'or l'engrandeix, així que exhibir-lo despullat només fa que brilli amb més intensitat.
0: Però això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
24: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
25: Citroën. Consulta citroen.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el Parlament Europeu exposa una estàtua daurada de Donald Trump despullat amb un pal de golf és una notícia real. L'escultura s'ha pogut veure al Parlament d'Estrasburg, a França. Es va exhibir fins al 8 d'octubre, però es podrà tornar a veure aquest mes de novembre a Turquia durant la celebració de la Conferència Climàtica Mundial COP31.
3: I avui pot ser un bon dia, sapiguem per què, amb Laura Calçada.
4: Avui fa 10 anys que Bob Dylan va rebre el Nobel de Literatura. La seva música, com la de tants altres, té un poder. Atura el monòleg interior mentre sona i en un concert ens fa cantar amb desconeguts com si fossin germans. Iris Murdoch en deia desegotització, el moment en què la bellesa ens treu de nosaltres mateixos. Això té a veure amb la convivència. Per escoltar algú, cal que el nostre jo no ho ocupi tot. Aquest cap de setmana, amb el comiat d'Oques Grasses, n'hem tingut un exemple. La bellesa ens pot entrenar a escoltar-nos millor i potser estimar-nos més. Els osonencs canten que queda amor en aquest món. Només podem continuar treballant perquè aquest venci la por.
3: Són 7:45. I avui és dimarts 13 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a la Quart, 18 a l'Hostalets de Pierola i 14 a Gandesa. I això el dia en què entrevistarem a les 9 del matí al portaveu de la Marea Pensionista, Pere Franquesa. Tornem per això abans a Sants, on des d'ahir a última hora tornen a circular aquests trens AVE, però ho fan amb retard i alguns viatgers han passat tota la nit per ser al tren. Hi ha un clàssic també en aquestes situacions que s'està vivint ara mateix, que és que moltes queixes dels usuaris són per falta d'informació. Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE de les 6:20, l'AVE de les 7, l'AVE de 7:45, tots aquests sortiran amb retard, retard no especificat. Alguns retards, alguns usuaris que necessiten aquestes connexions que vagin a l'hora per anar a treballar, ja comencen a buscar alternatives.
6: Sortim a les 7:27, són les 7:10, no hi ha via ara mateix i posa que està demorat, o sigui que anirem a veure què passa, si podem sortir perquè anem a treballar, llavors anem a l'aeroport a agafar un avió perquè hem de treballar sí o sí.
5: Sí que s'anuncia la sortida ara d'un Ouigo, tot això després d'una matinada d'anar i venir amb trens de retards de fins a 7 hores, perquè es manté a l'Aragó, recordem, el tram de 25 quilòmetres de via única, on hi va haver el tren sinistrat. Com sempre, aquí Sants també, amb un ull a l'alta velocitat però l'altre a Rodalies, us hem de dir que destaca una hora de retard a un mitja distància de Barcelona a Valola Nova.
3: I què més hem de saber, gràcies Joan, del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia!
7: Bon dia!
8: Avui es reuneix el Consell de Ministres després que el Suprem hagi sentenciat que els nacionalitzats, per la llei de nets, no podran votar les eleccions del 29N. La Moncloa estudia recórrer ara al Constitucional.
9: Els reis Felip VI i Letícia visiten avui Ceuta, a les platges de la ciutat autònoma. No hi queden ja immigrants malvivint, però la crisi humanitària, 2 mesos i mig després, continua lluny de resoldre's.
8: El Front Ampli escull Ada Colau com la candidata a les eleccions del 29N i manté la porta oberta a Podem, tot i que no consten ara mateix avenços en les negociacions.
9: El Fons Monetari Internacional augmenta les previsions de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5%, 4 dècimes més que l'última estimació i més del doble que la mitjana de la zona euro.
8: Nou dia de protestes estudiantils a França, que ja fa quasi un mes que s'arrosseguen, el govern ha començat a atendre algunes de les seves demandes.
9: El president Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les. A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
8: I el Papa Lleó XIV ingressa avui a l'hospital per operar-lo d'un nòdul al pulmó. Estarà una setmana sense agenda, però el pontífex vol mantenir el viatge a Sud-amèrica a principis del mes que ve.
10: En esports, torna la Champions pel Barça, el partit del camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui, Atlètic de Madrid-Manchester, Villarreal-Nàpols, a segona el Girona empata 1 a Tenerife, mentre que el comitè de competició podria examinar d'ofici unes imatges de Vinícius en què empenta un treballador de la Lliga al partit entre el Madrid i el Villarreal.
3: Avui esperem un dia mig ennuvolat en algunes comarques de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, són núvols baixos que afecten les comarques de Barcelona, la Catalunya central i a l'interior de Girona i que podrien arribar a deixar algun petit ruixat molt puntual. En canvi, avui serà un dia assolellat a la Costa Brava, a l'Alt Pirineu, a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquí, per cert, podrien arribar als 28 o 30 graus.
3: Hi ha les carreteres retencions a l'AP7, al Papiol, sentit nord, per un vehicle avariat. Clàudia Serra.
7: Sí, com a conseqüència també hi ha lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7, i a la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei, direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, per un accident a la Ronda de Dalt, sentit Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, destaquem les retencions a la C58, de Terrassa a Sabadell, sentit sud, C60 a la Roca, direcció Granollers, i la P7 i la C17 a Parets, en sentit Barcelona.
3: Ho rebatem també amb les portades dels diaris del dia. Marta Viana.
9: Unes portades on avui destaquem dos temes, la llei de nets i les celebracions del 12 d'octubre. La Vanguardia titula: Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral el 12 d'octubre, i ho fa acompanyat amb una fotografia de la família reial. L'Ara apunta una desfilada marcada pel 29 de novembre, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez somrient, mentre que el periòdico titula: La llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre, amb fotografia del rei Felip VI i la princesa Eleonor. Com dèiem, la llei de nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. Ho veiem al País, El Mundo i l'ABC, i els diaris també recullen l'incendi d'ahir a l'AVE, que estem explicant des de primera hora del matí, que va afectar més d'11.000 persones.
3: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Claudi Pérez. Quan són les 7:35... I obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
3: Avui trobem articles d'opinió sobre aquesta precampanya electoral, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
12: La Vanguardia destaca que el Suprem manté la suspensió del dret a votar a part dels acollits a la llei de nets, i això vol dir que 160.000 persones que ja són espanyoles no podran votar. Una suspensió que el Mundo considera que preserva les garanties electorals. Encara sobre eleccions, l'escriptor Sebastià Alsamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem. El periòdico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre i lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat. El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària, i destaca que totes dues ciutats representen, com pocs llocs, una Espanya en què conviuen religions i cultures. I per últim, a la Vanguardia, un article de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, sobre habitatge, destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes, edificar i també millorar rodalies.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
13: Llegeixo al País la darrera ocurrència de Milei. Com que els números no li surten, fa una oferta. Vol vostè convertir-se en ciutadà argentí per la via ràpida? Pagueu 312.000 euros i obtindreu la nacionalitat automàticament. Ah, i hi ha també oferta especial per a grups familiars per només 450.000. El jurista li han advertit que va contra l'esperit de la Constitució, però ni cas, perquè ell ha de treure diners de sota les pedres. A molts països funciona un règim d'accés a residència pagant, però no el directe a la ciutadania, tret d'Argentina, on aquest dret està en venda.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
18: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
19: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
20: Una maravilla és poder viajar.
21: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
0: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
2: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital quan són les 7:38. Ho fem amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Per què és notícia Reus?
16: Doncs perquè enderrocarà el pont de l'Avinguda Tarragona després de 2 anys tancat. L'Ajuntament ha decidit que no repararà les escales de l'estructura precintades pel seu mal estat. L'estructura ha estat batejada pels veïns com el Mamotreto i està situada a l'altura de la urbanització Mas Carpa en una de les principals vies d'accés a la ciutat des de les T11, ho recull el Diari de Tarragona.
3: El preu dels lloguers també acaba amb una pastisseria centenària de Mallorca.
9: En concret, a Sóller, Can Tambora, de tradició pastissera des del 1845. Llegim el Diari de Mallorca, que tanca les seves portes els pròxims dies després de no aconseguir renovar el contracte al local del port perquè el preu podria superar els 6.000 euros al mes.
3: I una altra manera de passar la nit.
16: A Calafell ha començat els tràmits urbanístics per construir un hotel de 5 estrelles on abans hi havia la discoteca Louis Vega. La idea és que tingui 450 habitacions i que es creïn més de 300 llocs de treball directe. Incorporarà també un palau de congressos amb la idea de generar activitat econòmica més enllà del turisme. Ho llegim al Diari Més.
3: Qui està en ratxa?
9: La Universitat de Manresa, que registra un nou rècord amb més de 2.700 alumnes. És la xifra més alta d'estudiants en la història d'aquesta institució. Aquest any s'han estrenat el grau en dret, odontologia i un nou cicle formatiu de grau superior de transport i logística. Ho veiem al Regió 7.
3: I recta final de la temporada d'observació de la brama del cèrvol.
16: Les sessions guiades van acabar ahir a la reserva de caça del Cadí, per on han passat, segons la CERA, unes 1.300 persones i a la resta del Pirineu també queden molt pocs dies per observar aquest fenomen. El punt estrella d'observació és a Castellar de Nuc, perquè hi ha més densitat de cérvols i, per tant, més competència entre mascles.
3: I aquesta ens expliquem també els destacats en internacional i economia amb Frederic Pincer i Lara García.
10: Falta menys un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units, el Congrés i el Senat, i un dels escons clau pot ser Texas. Per primera vegada en més de 30 anys, un demòcrata té opcions de guanyar. Es diu James Talarico, el candidat, que ha estat uns dies sense efectes de campanya i arran d'això, diversos republicans han esbombat el fals rumor que ha estat ingressat en un centre de salut mental. Avui, això ho explica el New York Times, que diu que entre els que han ajudat a escampar aquesta mentida hi ha Elon Musk o el poderosíssim assessor de Donald Trump, Stephen Miller. Talarico ho ha negat, diu que només ha tingut la grip i que per això s'ha absentat dels actes de campanya. El rival de Talarico en aquestes eleccions a Texas és el republicà Ken Paxton, que també és notícia. El Wall Street Journal avui avança que Paxton va fer una festa per Cap d'Any a Dubai amb dos fugitius de la justícia, són dos homes acusats de frau, i una dona que no era la seva parella. La premsa francesa també destaca la nova tongada de protestes d'estudiants avui mateix. Ho ressalten en portada Liberación, que entrevista la líder del sindicat CGT, que acusa el pressupost públic de girar l'esquena al jovent, i també el conservador Le Figaro, crítica amb les protestes, que de fet qualifica d'absurdes i confuses, i avui en el seu editorial demana un retorn a l'autoritat.
7: I avui l'Economia publica que durant la darrera dècada les administracions públiques catalanes han adjudicat contractes vinculats a l'habitatge per valor de 377 milions d'euros. Una desena d'entitats s'emporten la gran majoria dels recursos. Lidera la llista l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona amb 104 milions d'euros. Cinco Días titula Lupa sobre la cistella de la compra. La CNMC es prepara per vigilar el preu dels aliments. El diari destaca que en un decret llei que s'ha de convalidar aquesta setmana, el govern espanyol encarrega competència la supervisió de com s'està traslladant la pujada de l'energia en el preu de la compra. I l'Economista avui avisa que els acomiadaments del sector tecnològic han crescut un 40% entre el gener i el setembre per culpa de la intel·ligència artificial. Més de 130.000 treballadors d'empreses tecnològiques d'arreu del món han perdut la feina per l'automatització i la digitalització accelerada en els últims mesos.
3: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la tornada del Barça a la Champions.
10: El diari Esport diu que el Barça busca la seva desena victòria consecutiva avui a la Champions al camp del Galatasaray amb el gran hàndicap de superar l'ambient infernal del camp de l'equip turc a Istanbul, un dels pitjors escenaris per jugar de tot el món. Mundo Deportivo parla d'aquest repte a l'infern en aquest ambient que intimida. És un partit amb molta pressió, destaca l'Esportiu. Per la Vanguardia, Istanbul eleva l'exigència i significa l'estrena pel Barça d'una sèrie de partits de primer nivell. El El diari Ara parla de l'equip d'Istanbul com un rival amb múltiples escàndols al llarg de la seva història, esquitxat per dos casos relacionats amb apostes il·legals l'últim any. El periòdico apunta que el vestidor del Madrid es distancia de Mourinho, que les estrelles i diversos futbolistes no combreguen amb l'histrionisme i l'afany de protagonisme del portuguès. L'Esport afegeix que Mourinho no té cap ascendència sobre el grup i que les estrelles continuen fent de les seves. L'equip li ha perdut el respecte a l'entrenador. Per La Vanguardia, els àrbitres estan amoïnats pel clima que crea el Madrid i creuen que cada partit pot ser un judici a l'àrbitre. El Mundo Deportivo parla d'una guerra total del club contra els àrbitres, el club blanc hi veu una conspiració arbitral contra el Madrid i pel diari El País ha tornat el vell mourinyista, tirant del seu antic manual escènic en temps de crisi.
3: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
3: Una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un desconegut borratxo ficat al llit.
5: El jove de procedència alemanya va explicar a la Guàrdia Civil que ho havia fet seguint un repte proposat per una aplicació al seu telèfon mòbil. Va entrar a l'habitació per la porta que donava a la terrassa i un cop dins es va estirar sobre la dona, que va reaccionar ràpidament i se'l va treure del damunt. Els agents han explicat que el discurs del jove era incoherent i que costava d'entendre. Ho hem vist al Diario de Mallorca.
3: Abandonen el cotxe després d'accidentar-se al mig de Roda.
6: El 9-9 explica que el vehicle va xocar amb dos cotxes i va acabar impactant contra una casa a la via principal de Roda de Ter, moment en què els dos ocupants van decidir fugir del lloc dels fets i deixar el cotxe abandonat a la carretera. Finalment, una grua el va haver de retirar.
3: I un agent de l'UME demana matrimoni a la seva nòvia en plena desfilada del 12 d'octubre.
5: Sí, podem confirmar que ella va dir que sí. Si t'ho demana un home armat, també, què has de fer, no? Va passar ahir a la glorieta de Carla V, quan, per sorpresa, la gent de l'UME va demanar matrimoni a la seva parella. En les imatges es veu la gent molt nerviosa i al seu costat la que serà la seva futura esposa, que no va poder evitar plorar d'alegria. Les imatges es van publicar al compte d'X del Ministeri de Defensa i se n'ha fet ressò 20 minuts.
3: I què fa anys avui, Caralies?
6: Avui fa anys l'actor Luis Tosar, en fa 55. També en sumo un mes la cantant Índia Martínez, que arriba als 41, i acabem felicitant el músic Paul Simon. Oh. Avui celebra els 85 anys.
3: I Sant Toral?
6: Doncs mira, avui és Sant Eduard, Sant Faust i Sant Teòfil.
3: I acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Tom.
8: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
24: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
25: 13 d'octubre de 2006, queden 15 dies per a les eleccions catalanes i un DVD titulat Confidencial.cat ha alterat la campanya. Convergència distribueix 1 milió de còpies d'un documental que ataca el govern tripartit. A la portada, les cares de Maragall, Carot i Saura i la frase... Quan el preu de la lluita pel poder és un país. El DVD reparteix encartat amb els diaris 2 diumenges abans de les eleccions. Artur Mas necessita una victòria molt àmplia si no vol que repeteixi el tripartit, ara amb Montilla al capdavant. L'eslògan del candidat socialista el 2006 era «Fets, no paraules», i el mateix Montilla reconeixia que no era l'alegria de la huerta, però per una feina seriosa deia el que s'ha de ser rigorós. Acabo amb una altra polèmica electoral. Míting del PP a Martorell amb Àngel Acebes i Josep Piqué. Un grup de manifestants intenta rebentar l'acte de males maneres. El secretari d'organització del PP s'hi torna i agredeix un d'aquests joves. El 2006, aquest secretari es deia Xavier García Albiol.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
28: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
27: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
28: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
27: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
29: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alteracions al servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
16: Hi ha retards d'entre una i dues hores després de l'incendi d'un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. Hi ha un tram, de fet, que encara es fa per via única.
4: Jo tenia la VEA ara a les 6 i pico del matí. El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores.
11: El que teníem directe l'han juntat amb un que para totes les estacions. Llavors no arribem a la reunió a Madrid.
12: L'hem hagut de passar tota la nit al tren. De fet, només ens han donat aigües.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del 29 de novembre.
9: El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudia si ho pot recórrer al Constitucional.
3: I Felip i Letícia arriben avui a Ceuta.
16: Feia 19 anys que cap d'estat espanyol visitava la ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà aniran a Melilla.
3: Salvador Illa comença avui el tercer viatge oficial a Brussel·les.
9: A l'agenda hi consten reunions amb dirigents de les institucions comunitàries, però cap trobada amb Puigdemont.
3: I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any.
16: És més el doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
3: Lleó 14 serà hospitalitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per operar-lo d'un nòdul al pulmó.
9: El papa de 71 anys va anunciar la intervenció diumenge passat des de la finestra del Palau Apostòlic. Ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre.
3: I en esports torna la Champions.
16: Amb un Galatasaray Barça a partir de les 8 a l'Eurolliga de bàsquet, Barça Maccabi 8:45.
3: Ara fem una ronda per tot el país. Comencem per Girona, Laia Claret, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Des de Lleida, Pere Joan Albrecht, bon dia.
15: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
3: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
3: Comencem per les comarques gironines perquè estem pendents del Top Manta Roses, Laia.
18: Sí, perquè segons l'Ajuntament s'ha reduït gairebé la meitat on es posen el passeig de Roses a l'Alt Empordà en 3 anys. Creuen que ha estat determinant la possibilitat que poguessin intervenir judicialment material a domicilis que feien servir com a magatzem. Però també tenim un rècord per als amants del còmic, i és que el Giro Còmic, la fira del còmic que s'ha fet a Girona aquest cap de setmana llarg, ha superat els 10.000 visitants per primera vegada. Tot una efemèride pels organitzadors. S'ha fet al Palau de Fires en la desena edició d'aquesta trobada.
3: I els viticultors del Priorat confien que la seva producció limitada els ajudarà a superar la crisi mundial del sector, Clara.
17: Sí, una crisi provocada per la caiguda de consum del vi i l'acumulació d'estocs a nivell global que ha fet que els preus hagin baixat. En aquest sentit, des de les deus Priorat i Montsant esperen que això no els afecti tant perquè tenen, com deies, produccions reduïdes i uns productes valorats pel mercat. A la Terra Alta ens fixem en el servei de bus a demanda que s'ha consolidat. Connecta diversos municipis amb la capital de comarca, Gandesa, i en pocs mesos en Tarragona i Reus. Però el repte és aconseguir connexions amb Lleida, i és que força joves terraltencs estudien allà, i d'altra banda es facilitaria la connexió amb els trens d'alta velocitat.
3: I avui a Lleida parlarem també de la plaga de coloms que afecta Balaguer, Pere Joan.
15: I és que la plataforma veïnal que reclama actuacions per acabar amb la plaga ha fet un pas endavant i ha fet arribar una queixa a la síndica de Greuges de Catalunya. Denuncien que l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió plenària el febrer del 2024 actuar sobre la plaga després d'una iniciativa ciutadana que va recollir més de 700 signatures. Doncs bé, malgrat això, els denunciants asseguren que el consistori no ha executat aquest any cap actuació material per reduir-ne la població. L'Ajuntament diu que comparteix la preocupació per la plaga, que estimen uns 1.300 coloms, amb una densitat de 550 coloms per quilòmetre quadrat, per sobre del llindar de sobrepoblació.
3: I a Barcelona, avui pendents també del judici contra una vintena de persones acusades d'assaltar i robar en cases de Barcelona entre el 2018 i el 2019.
18: Sí, segons el fiscal, els processats formaven part d'un entramat criminal que preparava minuciosament els robatoris abans de cometre'ls. Els fiscals, en aquest cas, els demana penes d'entre 4 i 8 anys de presó. També avui estarem pendents si coneixem nous detalls de la mort violenta d'un home la matinada de dilluns al districte de Nou Barris. I acabem amb tres previsions destacades de cultura. La primera, l'Auditori de Barcelona, en Gustavo Dudamel repeteix concert amb la Filarmònica de Nova York i l'Orfeu Català. També avui torna Pere Arquilloé a la Heartbreak Hotel amb el muntatge Coral Romput, i Maria Jaume, que actua al CCCB a la Bienal del Pensament a 9:45 del vespre.
3: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
18: Adéu, adéu, bon dia. Adéu.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem sol en algunes comarques i molts núvols en unes altres. Eloi Cortomí, bon dia.
0: Bon dia. Si en tens partit amb dos, tenim la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona, de Girona, Catalunya Central, amb molts núvols que poden arribar a deixar petits ruixadets, sobretot al litoral, prelitoral, més de cara al migdia, més probables. En canvi, la resta de Catalunya, en general, el temps serà força assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, a l'Alt Pirineu i en alguns racons de la Costa Brava. Avui en temperatures suaus, va de 23 a 26 graus, potser els llocs amb sol poden enfilar-se una miqueta més, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins als 28 o 30 graus, i en pròxims dies, en general, farà més sol, la temperatura tornarà a remuntar una miqueta i de cara al cap de setmana sembla que arribarien alguns ruixats i tornarà a refrescar.
3: I pel que fa al trànsit, diverses incidències compliquen la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra?
1: Sí, a banda de les retencions que ja són habituals a aquesta hora, diversos punts complicats. A l'AP7, al Papiol, hi ha retencions en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Com a conseqüència, lentitud a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions en Molins de Rei en direcció Barcelona, en aquest cas per un accident. Un altre punt complicat és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, destaquem les retencions a la C58 de Terrassa-Sabadell a sentit Barcelona, a la C60 a la Roca, direcció Granollers, i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'Àlex Gallifa, paradista del mercat de Felip II a Barcelona. Explica que els darrers episodis de pluges han provocat situacions de risc al mercat, amb zones inundades molt a prop d'instal·lacions elèctriques. L'Ajuntament respon que l'afectació ha estat causada per una avaria al centre de transformació de la companyia subministradora d'electricitat, que ja ha estat solucionada. L'Àlex, però, insisteix que el problema se suma a afectacions prèvies i reclama seguretat.
10: Hi havia una piscina al sostre que s'havia reportat de que el desaigüe no funcionava bé i s'estava quedant l'aigua, hi havia filtracions. Aquestes filtracions estaven passant a un supermercat que ara mateix està abandonat, i després del supermercat, clar, al ser ja un espai obert, s'extenia tota l'aigua i anava filtrant, pues, a tot el que tingués a sota.
24: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
3: I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui parlem del peix, Lara.
1: Sí, hem contactat amb diverses peixateries que ens expliquen que el que més es ven aquestes dates és el calamar i el rap. A Reus, al Baix Camp, la peixateria Bernat té el calamar a 27 euros el quilo i el rap a 20. Compren el producte a la llotja de Cambrils.
13: El rap de platja sencer, se'n anem a quasi 19, 20 euros, sencers. La cua grossa, 30 i pico d'euros, 33, 34. La gent sap molt de peix aquí a Reus. Llavors se sap en cada època de l'any que és bucallà. Vull dir, ara, per exemple, ja la gent sap que és l'època del calamar, que és l'època del llagostí, el Cambrils.
1: A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, la peixateria Joan Rimbau té el rap entre 22 i 35 euros al quilo i el calamar, més car que la Costa Daurada, a 35 euros al quilo. Ens expliquen que també venen molta gamba.
20: Un rap sencer està a una...

0: Vallès Oriental, el peixater Francesc Comas, del mercat de Sant Carles de Granollers, té el rap a 20 euros al quilo. Explica que el peix en general ara és més car perquè n'hi ha poc per les restriccions de pesca que tenen els pescadors, i avisa que a finals de novembre el peix i el marisc s'encariran encara més perquè la gent comença a comprar-ne ja per congelar-lo i no quedar-se sense peix de cara a les festes de Nadal.
1: Hi va haver-hi bon preu fins al 25 de novembre, que casualment és quan cobren els jubilats, i cada any passa el mateix. I cobren els jubilats, puja tot el peix ja, i després ja està tot perdut. Puja tot, congelat, el peix viu, tothom fa el mateix, compren abans per congelar.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen els monitors de menjador a l'escola infantil? Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. La Llar d'Infants La Llavor, a Badia del Vallès, vol contractar el servei de monitoratge per a l'hora de dinar i la migdiada. És una franja horària d'una mica més de 3 hores. Cada persona es pot encarregar de 15 infants i, si són D0, de 8. La licitació preveu la contractació de 4 monitors o monitores que cobrarien uns 16 euros l'hora. El preu total, doncs, és de 38.450 euros anual.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, Marta Sánchez, demostrant un cop més que si fa que no amb el cap sona una maraca. Això va dir ahir al concert per la Hispanitat.
5: Estar un dia com hoy, celebrando con vosotros el día que en 1892 se cumplió y se celebró el primer día de la Hispanidad.
4: Ai, 1892, hauria de repassar història aquesta noia. Bé, la cosa no va acabar aquí, Ricard. Més tard, posseïda per un esperit nacionalista de tricorni i carajillo, va dir això. Aquí. Bé, fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que la van treure de l'escenari mentre cridava Viva Ceuta i dejad que toré la vaquilla. A veure amb què ens sorprèn l'any que ve la bona de la Marta.
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

aquesta dediquem cada dia una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui per als aficionats del futbol, que després de 3 setmanes llarguíssimes d'aturades de seleccions, heu pogut gaudir del vostre equip a la Lliga. I per als que sou del Barça, sapigueu que aquest vespre tenim una cita amb la Champions, perquè un dia de partit sempre comença bé. Bon dia, Catalunya!

0: Diu la història que un alumne va preguntar a l'antropòloga Margaret Mead quin era el primer signe de civilització humana. L'alumne s'esperava que la resposta fos alguna eina de caça o una pintura rupestre, però ella va respondre que el primer senyal de civilització era una cosa molt diferent. Era un os d'una cama que s'havia trencat i que s'havia curat. Això trobat en una expedició arqueològica. Perquè deia que el regne animal, si et trenques una cama, mors. No pots fugir del perill. No et pots valdre per tu mateix. Però aquell os soldat demostrava un element profundament humà, que és que algú es va aturar per cuidar el ferit fins que va poder tornar a caminar. Això és exactament viure en societat. Un pacte no escrit de solidaritat i que avui en dia es concreta amb les polítiques públiques, com per exemple el sistema públic de pensions. Les pensions són el cor de l'estat del benestar. Un règim que resol un problema universal de la història, que és com garantir que qui ja no pot treballar tingui encara una vida digna. Complir aquesta promesa, evidentment, té un preu. Costa diners. I precisament per això sempre hi ha profetes del desastre anunciant-ne la fallida. Però les dades actuals ho desmunten tot. Avui tenim 2,1 treballadors afiliats per pagar cada pensionista. El sistema, per tant, ara mateix aguanta bé. L'economista Montserrat Guillén ho definia la setmana passada als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Respecte als últims 10 anys estem en un bon moment perquè hi ha molts cotitzants, per tant en aquests moments no hauríem de patir.
0: Ahir va ser 12 d'octubre, va ser una jornada plena de suport i de suposat patriotisme, expressions que anaven des de les habituals fins a l'exaltació oberta del feixisme. I ho vam veure, per exemple, a la manifestació al Passeig de Gràcia. Però aquí hem de dir que el veritable patriotisme no es mesura amb banderes, sinó amb impostos per pagar precisament les pensions o l'escola pública, per no deixar enrere ningú. I en canvi, no deixa de ser curiós que les proclames més patriòtiques sovint acompanyin discursos contra l'estat del benestar. Els reptes hi són, des del demogràfic fins a la jubilació de la generació del baby boom. Està clar que hem de plantejar reformes graduals per fer un model més sostenible. Però Vox i altres formacions també de l'extrema dreta van més enllà i titllen la solidaritat d'insostenible. I no, la base pública és innegociable. Les reformes no poden ser una excusa per introduir fórmules que xoquen amb la nostra societat del benestar. Trencar, per exemple, la caixa de pensions per fer-ne petites guardioles privades, això no salvarà ningú. Si un os curat va ser el primer signe de la civilització humana, ara hem de protegir les pensions, perquè no podem permetre'ns anar enrere, tornar-nos uns animals. Som una societat civilitzada perquè cuidem, i en aquest cas, perquè paguem impostos per una vida digna de les nostres persones grans.
2: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I avui parlarem de pensions al Matí de Catalunya Ràdio, però quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
3: El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que hi va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a 9:15 del vespre. Aquest matí continuen els retards entre 1 i 2 hores.
0: La segona.
3: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions espanyoles del 29 de novembre, segons ha decidit el Tribunal Suprem. Avui es reuneix el Consell de Ministres i estudiarà si pot recórrer al Constitucional.
0: La tercera.
3: Els Reis arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap cap d'estat visitava la ciutat autònoma. Demà continuarà la visita a Melilla.
0: La quarta.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb més bones perspectives.
0: La cinquena.
3: Lleó 14 serà hospital realitzat aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma per ser operat d'un nòdul al pulmó. El papa de 71 anys ha cancel·lat totes les seves audiències fins al 20 d'octubre. La convalescència del pontífex pot alterar el calendari del relleu del cardenal Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Torna a la Champions pel Barça al partit al camp del Galatasaray a partir de les 8. També avui l'Atlètic de Madrid, Manchester, Villarreal, Nàpols a segona divisió, el Girona empat a 1 a Tenerife.
0: Avui serà un dia ennuvolat, però només en alguns llocs de Catalunya. Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, sobretot a les comarques de Barcelona, la Catalunya Central i a l'interior de Girona, on aquests núvols seran més persistents. Poden arribar també en alguns punts de la costa i prelitoral de Tarragona. I no descartem fins i tot que arribin a deixar, quatre ruixadets, alguna gota. A la resta del país el temps serà assolellat, amb unes temperatures molt suaus, que els llocs en sol podrien arribar fins als 28 graus, fins i tot una miqueta més.
0: I diverses incidències compliquen aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, seguim amb circulació molt complicada a la zona de l'AP7, al Papiol, en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. Això provoca lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. A la mateixa B23 també hi ha retencions a Molins de Rei en direcció Barcelona. I un altre punt complicat a aquesta hora és l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a la C33 i C58 a Montcada en sentit Trinitat i a la Ronda de Dalt d'Horta a Trinitat, sentit Trinitat.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez i Claudi Pérez. A partir de 8:45 parlarem del que ha passat aquest cap de setmana amb Esquerra. T'explicarem tots els detalls i també de la precampanya del 29 de novembre que afecta a altres partits polítics.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
9: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
10: Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de les 8 del matí, arrenquem, atenció, amb una novetat de la llei d'amnistia. Un dels grans interrogants que envolten aquest text des de la seva aprovació podria tenir resposta ara sí, atenció, molt aviat. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, preveu amnistiar Carles Puigdemont a principis de la setmana vinent. Serà després que aquest divendres totes les parts presentin les seves respostes en la causa. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, sí. El jutge Pablo Llarena ja té redactada la decisió per tancar el cas i la comunicarà entre aquest mateix divendres i dimarts. És el que expliquen a Catalunya Ràdio fonts properes a Llarena. El jutge ho farà tan bon punt acabi el termini de 5 dies que ha donat a les parts per posicionar-se després que ja retirés l'ordre de detenció contra Puigdemont. Després ja només quedarà un pas la sala penal del Suprem, Marchena i la resta, signaran l'arxiu definitiu del cas 9 anys més tard i en compliment de la sentència del Constitucional. Això fa pel que fa a Puigdemont, Puig i Comín, però és que el Suprem també té encarrilada l'amnistia per als exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, això us ho hem explicat ja fa uns dies, i es dictarà abans del 26 d'octubre. Per què? Doncs perquè és la data límit per presentar les candidatures a les eleccions espanyoles. Ho farà, per tant, per respectar, diuen el Suprem, el dret a presentar-s'hi, si així ho volen.
0: Sí, que insistim que és la novetat d'aquest matí, que avança el matí de Catalunya Ràdio aquesta hora, que l'amnistia pel president Carles Puigdemont arribaria a principis de la setmana vinent. Aquest serà un dels temes que marcarà la precampanya i segurament també la campanya de les eleccions generals convocades, com sabeu, per al proper 29 de novembre. Una precampanya que s'intensifica cada dia que passa i que en aquestes últimes hores s'ha centrat molt en la llista o llistes de l'esquerra. La novetat és que l'anomenat Front Ampli ha designat Ada Colau com a candidata. Això mentre la coalició segueix deixant la porta oberta que s'incorpori Podem, tot i que la formació ja ha tancat un acord amb Esquerra Republicana. Txell Vallespí.
12: Més Madrid, Moviment, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions del Front Ampli aposten perquè Ada Colau sigui la seva cap de llista el 29N perquè diuen és qui millor pot assumir lideratge en la situació política actual. I malgrat que l'acord d'Esquerra i Podem allunya la possibilitat que els morats assumin a la coalició d'esquerres, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni tampoc el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
14: Soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
12: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, l'altra novetat d'aquestes últimes hores és que s'ha oficialitzat l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Un acord per sumar esforços de cara a les eleccions del novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Això d'una banda. De l'altra, Rufián i Montero faran actes conjunts de campanya a diverses ciutats espanyoles. Per cert, que en resposta a les acusacions dels comuns de dividir les esquerres, Gabriel Rufián ha dit aquest dilluns que intentarà fins al final arribar a un acord per tenir una sola llista d'esquerres. Per cert, també, que la CUP ha rectificat finalment que no es presentaran aquestes eleccions generals.
0: Sobretot plegat sobre aquest embolic de les esquerres, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
15: Les possibilitats de que Pedro Sánchez torni a ser president del govern espanyol depenen dels resultats que obtingui el PSOE, però també, en molt bona mesura, dels que obtinguin els partits que estan a la seva esquerra. A Catalunya, Esquerra Republicana ha retingut Gabriel Rufián com a candidat gràcies a un acord sui generis amb Podemos. Un acord que no té altra raó de ser que restar protagonisme a un competidor compartit, el Front Ampli, que liderarà Ada Colau. La capacitat de la política de desanimar els electors sembla a vegades infinita.
0: De tota manera, en aquesta precampanya no només és notícia a qui es podrà votar, sinó, atenció, qui podrà fer-ho. I aquí és on tenim tot l'enrenou amb el voltant de la llei de nets.
4: Sí, recordem com ha anat tot això de la llei de nets. Aquesta anomenada llei donava la nacionalitat espanyola als descendents d'exiliats pel franquisme, és a dir, persones que van haver de sortir d'Espanya per la seva orientació política o la seva orientació sexual. Davant de les dificultats de demostrar qui és exiliat i qui no, el govern espanyol va aprovar una instrucció on es va dir que es pressuposaria la condició d'exiliat a tots els que van marxar d'Espanya entre l'any 36 i el 55. Això, algunes entitats ho van portar als tribunals, Vox, per exemple, ho va fer argumentant que amb això el que volia fer Pedro Sánchez és alterar el cens electoral.
0: I ara la notícia és que el Tribunal Suprem els ha donat en part la raó i ha decidit mantenir suspès cautelarment aquest dret a vot de les 160.000 persones que van obtenir aquesta nacionalitat espanyola amb aquesta llei de nets. Per tant, no podran votar el 29 de novembre. Tornem a Madrid, Tània.
11: Sí, després de deliberar tot el cap de setmana, el Suprem ha resolt en dia festiu, en plena celebració del 12 d'octubre, dient que no podran votar. Argumenta que hi ha risc que el cens es constitueixi irregularment, diu el Suprem, ja que els afectats no havien d'acreditar, com ha explicat el Freddy, que eren nets d'exiliats. El ministre Ángel Víctor Torres es posa les mans al cap i recorda que ja han votat anteriorment.
16: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
11: Segons càlculs del govern espanyol, afectarà més de 163.000 persones. Només podran presentar al·legacions a la decisió del Suprem als propis afectats i al govern espanyol li queda la via del Constitucional.
0: Gràcies, Tània. I encara tres previsions més relacionades amb aquesta precampanya. Primera, els Reis seran avui a Ceuta.
4: I demà a Melilla, Felip VI i Letícia. Feia 19 anys que un cap d'estat espanyol no visitava les dues ciutats. De fet, els Reis dormiran a Ceuta i l'últim rei que ho va fer va ser Alfons XIII. La visita vol expressar el suport.

Borrell, del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
11: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
14: Esplugues FM.
13: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
15: La Rosalia.

0: Són les 11 del matí.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, Glossa Sarda i Catalana de Màxim Nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, Taller de Castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als Jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als Jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la Salzuela i la burlesca Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la Salzuela, ara ens ofereix Salzuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, Salzuela i Estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Salzuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: presentar els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Allà on siguis,
6: Esplugues FM.

0: és per nosaltres.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada, amb Magalí Sare, el 24 d'octubre, a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat. diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a 9:00 PM. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a 9:00 PM. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les 12 del migdia.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
2: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès, i tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven, perquè els hi feia gràcia la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins, cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament, moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això, podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea, què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo, quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps, doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això, a
1: sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem.
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès,
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquest Esplugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia
1: també,
0: aquí Esplugues, posteriorment els laboratoris, que tu has dit, que n'hi havia diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de tot no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys, els posaven a treballar a la fàbrica.
1: Sí.
0: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques, hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus, no arrels, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre... Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona, encara verge, no diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona, perdó, havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells, grans propietaris de Barcelona que van comprar finques, Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal cadiraire.
1: Cal cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, doncs en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
0: Sí. Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut.
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que
1: el carreter era el que arreglava els carros, que també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum.

0: filant sí. Prima la teva memòria, eh?
1: És dels anys 40, la carnisseria de cavalls. Sí, sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí. Sí, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes, estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens, i quan venien a dalt a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre que en venien ells, i nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir: mira que allà hem vist el pastor que ens falta, o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí.
0: I sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven, encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què sí. Ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys, els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que els hi ha costat.
0: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
1: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris, i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola Olenglada, perquè que hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre doncs recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs dones que han fet coses, i entre elles doncs alguna que

0: malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és impossible tenir a tothom en compte, perquè la vida és així.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
0: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats, sí, de Catalunya,
0: sí.
1: Som molt petits,
0: sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia,
0: però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
0: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
0: Però han sabut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, sí. Qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert
1: sí,
0: Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui a la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural,
1: sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
2: Hola, gràcies.
1: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs és que ets d'Esplugues.
2: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
1: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar a la muntanya.
2: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
1: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
2: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries tassen dos totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
1: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
2: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et donen molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem, i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
1: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a Gelade aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però Fes-ne'n 5 cèntims alguns importants.
2: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Mont Blanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims. És a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
1: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
2: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
1: 3.000, l'has dit?
2: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
1: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
2: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, haig de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
1: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
2: Els socis ara són fruit de les notes, sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
1: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
2: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
1: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas,
2: vale.
1: Per l'últim que heu fet.
2: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Chollo, bueno, es va intentar pujar al Chollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
1: També feu cursos?
2: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fa hereda, hi ha tota una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
1: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la CEAS, es diu?
2: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, vale. Els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
1: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
2: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
1: Doncs en cas recordarem que GELADE està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
2: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
1: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
2: Correcte. Va. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a GELADE i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
1: Quin futur tenim per GELADE? Com ho encarem?
2: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta GELADE i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, portant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
1: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
2: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la, diríem, a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per, diríem, per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
1: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
2: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
1: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
2: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui pel risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
1: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
2: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
2: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
2: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
1: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
2: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
2: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
2: Sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs, novament, gràcies, Sergi.
2: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel, Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Són la una del migdia.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.

Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, sí, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte. Exacte, i al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, no, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell. Tocar,
1: sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Ah. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por, i ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales. Un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records.

0: gent catalana com altra gent estrangera.
1: I vas començar treballant de professor d'anglès?
0: Sí, que no m'agradava i no m'agrada i no ho feia bé, però sí.
1: Clar. El ser nadiu és un patrimoni, clar, i aquí es valorava molt perquè durant molt de temps ha sigut una assignatura pendent la qüestió de l'anglès, sí, aquí com a societat.
0: Sí, però si agafes gent com jo, que només tinc habilitat de parlar anglès,
1: ja.
0: que no és cap virtut, només és perquè vaig néixer en certa part del món, doncs jo no era un professor.
1: Clar, clar, clar, didàctica i això.
0: Però algun jefe d'una escola de mala muerte em diu, ah, sí, tu ets anglès, però doncs comences ahir, et paga això i ja està. I, però no és manera d'aprendre anglès.
1: No, no, no.
0: I jo sentia que era fraudulent, bàsicament.
1: Clar.
0: I tampoc sabia ensenyar.
1: Sí, que, sí.
0: Doncs no m'agradava molt. Mm-hmm. Doncs vaig fer el salt a fer traduccions, bàsicament.
1: Uh-huh. I no et va costar gaire fer aquest
0: bueno,
1: salt?
0: Bueno, seria que aprendre una mica més castellà i català. Però la clau és poder escriure una frase en la teva llengua materna més o menys comprensible i decent.
1: Si pots
0: escriure en anglès, doncs pots traduir cap a l'anglès, no? I
1: clar, tu traduïes del català o el castellà a l'anglès.
0: Sí, has de fer-ho.
1: Escriure... No de l'anglès o català o castellà.
0: Jo puc escriure una pàgina en català o castellà, però hauries de corregir moltes coses, no? Per anglès puc fer frases que no fa falta la correcció.
1: Està
0: o a vegades sí, però...
1: Està bé.
0: Doncs sí, no, els traductors sempre tradueixes a capa, al teu idioma matern, amb algunes excepcions de gent molt bilingüe, no?
1: Uh-huh. Mira, ara posarem la música que has triat.
0: Ah, molt bé.
1: I després seguim.
0: Molt bé.

0: Tu vas aprendre simultàniament català i castellà?
1: No, perquè havia viscut a Madrid durant uns anys i

0: també vaig anar a Sud-amèrica durant uns mesos a Madrid, i també a Sud-amèrica durant un any, i sí, coneixia castellà. Jo era molt ignorant, com la majoria d'estrangers que arriben aquí. Estava molt ignorant de la realitat catalana.
1: I et sembla que si ara vingués un anglès com tu aquí, ja té més coneixements previs dels que tu tenies, o no? O segueix havent-hi aquesta ignorància?
0: No ho sé. Sospito que encara tenen aquesta ignorància, encara que Catalunya ha sortit més en les notícies, però la gent... Bueno, jo passava la família d'un amic, quan tenia 18 anys, 2 mesos a Platja d'Aro, de vacances.
1: Sí.
0: I jo no estava conscient que existia el català. Clar, era el franquisme, però òbviament la gent de Platja d'Aro parlava en català, però... Doncs la gent que va a Lloret, i és molt difícil. Tu has estat en Lloret, però un estranger...
1: Si no surts de l'hotel, segurament no te n'entenes, però perquè hi ha gent que ve a la platja només, a l'hotel,
0: sí,
1: i ja està.
0: Però encara que vas a les botigues en Lloret, és que la gent nota qualsevol accent. I, bueno, jo he parlat en català en Lloret amb la gent, i clar, la majoria de treballadors, treballadores, no són
1: catalans.
0: No saben català, i doncs... La gent no té idea, no té idea. I això no ha canviat, em temo.
1: Tu, a més de traduir, escrius sobre literatura i sobre política.
0: Bueno, jo volia escriure sobre política, però ningú volia publicar el que jo volia dir. Doncs la literatura sempre, sí, m'ha interessat, i jo sempre he tingut la inquietud d'escriure, i sí, vaig començar als anys 90 fent ressenyes de llibres espanyols o catalans publicats en traducció en Anglaterra, no? I a poc he fet forces coses.
1: Per quins diaris escrivies o quines revistes?
0: Bueno, diverses. Vaig començar més o menys amb el Times Literary Supplement, i després feia forces coses per a The Guardian i The Independent. I encara faig necrològiques de tant en tant.
1: Necrològiques?
0: Per a The Guardian.
1: D'escriptors que es moren? O...
0: Sí, bueno, per exemple, l'últim que vaig fer, l'any passat vaig fer 2, i l'un era Mercè, Juan Mercè,
1: sí,
0: i l'altre era Carlos Ruiz Zafón. Doncs sí, quan hi ha alguna persona catalana, espanyola, que és força coneguda per justificar en The Guardian, segons la seva opinió dels editors, una necrològica. Sí.
1: Ells dos escrivien amb la Barcelona com a fons, no?
0: Sí, i tant. Sí. No, Mercè... Bueno, sí, els dos. Sí, jo sóc forofo de l'escriptor de Mercè. Encara que si t'agrada algú, no vols que mori, però era un gran plaer fer la seva necrològica, perquè pots expressar, no són 1000 paraules, però pots expressar el que penses una miqueta. Mercè era molt contradictori, era molt provocatiu, molt anti-independentista, però...
1: Sí, això és el... Sí, però la seva literatura a mi també m'agrada molt. Sí.
0: I també crec que els independentistes, els partits, Convergència i Unió, bàsicament, ha fet l'errada van fer l'errada de no apreciar que una persona pot escriure en castellà, una persona pot ser un provocador nat com Mercè, però haurien d'haver-li reconegut. Bueno, és una polèmica, però
1: jo
0: crec que no pots apartar aquesta gent.
1: La cultura és cultura. Sí, sí. I la literatura, literatura. Sí,
0: i si vols que entendre el Barcelona franquista, doncs clar, Marseille clar. És bàsic, no? Com Bàsquet Montalbán o Mendoza, tots escrivint en castellà.
1: Sí, sí, sí. Tu vas escriure un llibre sobre Bàsquet Montalbán, no?
0: Sí, sí. Era un llibre escrit una mica en ràbia, perquè quan va morir tan jove, no?
1: Ai, sí,
0: en 2003.
1: I de manera tan inesperada.
0: Sí, jo tenia la sort d'haver-li entrevistat uns 12 mesos abans de la seva mort, i estava malament. Jo me'n recordo, estava en Balcells, en l'agència, sí. I ell pujava l'escala i estava pantejant, oh. Bueno, una escala de com anar des d'aquí a la planta, és una planta només,
1: i, sí, sí, sí, pensa, sí, sí.
0: I no era un dia de calor, però amb un suant i tot, no disfrutava de bona salut.
1: Ai. I també ets expert sobre Arturo Barea, no?
0: Expert, no sé, però sí. No, vaig fer una tesina sobre Barea, i després van publicar un llibre, sí. I tenia la sort que de Barea, que és madrileny, que ningú havia escrit res, bueno, havia crítiques, però ningú havia investigat Barea, doncs jo era el primer en aquest sentit. I coneixia gent que havia, podia entrevistar gent que havia conegut Barea, mm-hmm. Doncs estava bé.
1: Que bé. I segueixes amb la nacionalitat britànica?
0: Sí, tant, sí, sí, sí, sí. Bueno, l'única alternativa és buscar la nacionalitat espanyola, i he pensat en fer-ho, però perquè seria més còmode per Brexit i tot això, i no tinc cap lleialtat patriòtica a Gran Bretanya, però és un... hi ha tants papers i paperets i cues i entrevistes, i has de jurar la lleialtat al monarca també.
1: Ufa.
0: No, això és una cosa que pots dir, bueno, sense creure'l, però penses... I, bueno, també pensava que podria arribar a la nacionalitat catalana i podria anar directament, però potser no arribarà aviat, doncs no sé.
1: Tant de bo, hauria sigut possible.
0: Sí, tant
1: sí,
0: de bo.
1: Sí, sí, sí. I tu sempre has estat implicat en política,
0: sí.
1: No? I ara, bueno, celebrem... aquest any fa 20 anys del 15M.
0: 10 anys.
1: Sí. Mm. Ai, sí, 10, 10, 10, 10. Sí, que era el 2011. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, el llegir tenia apuntat 15 i ara he deixat anar i és el 15M, clar.
0: Sí,
1: tu t'hi vas implicar, no? I ara pertanys encara als anticapitalistes.
0: Sí, no molt en el 15M, precisament. Sí, una miqueta. A Horta, que és el barri on vis des de fa 23 anys, doncs a Horta va muntar en 2001 la plataforma antiglobalització, que va cobrir tot tipus de coses, antiracisme, manifestacions contra la guerra d'Iraq i tot això. Mm-hmm. Doncs estava més ficat en aquest tipus de plataforma que en el 15M en si mm-hmm. mateix.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Doncs sí, i estava involucrat amb la CUP una miqueta, i ara m'he ficat en anticapitalistes, però no soc actiu.
1: Yeah.
0: Estic escrivint coses i,
1: mm-hmm.
0: i bueno, la gent jove ha de portar, no és a dir, no és una excusa per no dir res, per no ser actiu, però la gent jove és la gent que pot canviar
1: clar.
0: El món.
1: Sí, sí, sí,
0: la
1: sí.
0: gent més gran podem donar suport, podem participar, mm-hmm. podem donar calés si tenim,
1: sí.
0: però és la gent jove que ha de portar el pes de la militància.
1: Sí, sí, sí, però bueno, està bé tenir-ho com a fita, no? I, mm. i confiar en les generacions que venen, no?
0: Ah,
1: que tant
0: sí.
1: de bo.
0: Hi ha gent molt maca, sí, sí,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Puguin
0: sí.
1: tirar mm-hmm. endavant.
0: Sí, doncs, sí, i tant.
1: Doncs mira, amb aquest desig acomiadem el programa perquè...
0: Doncs molt bé.
1: Sí, ha passat el temps.
0: Ha passat ràpidament,
1: sí? Sí, passa molt ràpid.
0: Quants anys són? 25 minuts? No?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs
1: sí, la música i no, tot. No. Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat.
0: No,
1: que tens una vida molt interessant.
0: Bueno, és un plaer. Doncs gràcies a tu. Molt bé.
1: Molt bé.
2: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Sandra Nitua Jorge, que va néixer a Suïssa, filla de mare d'origen gallec i pare de la Rioja. Hola, Sandra.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Moltes gràcies, Assumpta.
0: No, un plaer poder-te entrevistar.
1: Igualment.
0: Tu vas néixer a Suïssa, que és on havien migrat els teus pares per separat. Ells es van conèixer allà, oi?
1: Sí. En un cas era una migració exclusivament econòmica i en l'altre doncs, hi havia una part ja una mica més de... El meu pare tenia un tiet casat amb una dona suïssa, llavors no era exactament el mateix.
0: Yeah.
1: Però també era per anar-hi a treballar.
0: I es van conèixer a la feina?
1: Es van conèixer a la feina, sí.
0: Amb què treballaven?
1: Sí. Treballaven a la indústria dels rellotges, que en aquell cantó de Solothurn, al poble de Grenchen, doncs era molt... Bueno, crec que encara avui en dia hi havia moltíssimes empreses de rellotges.
0: Tenen molt de prestigi, els rellotges suïssos.
1: Sí, i vols creure que ara jo no sé la marca a la qual treballaven. Mira, veus, ja. Aquestes coses et fan pensar quantes coses no sabem dels nostres pares.
0: Sí. Deu ser una feina molt meticulosa, molt precisa, sí. No? Perquè són peces molt petites.
1: Sí, de fet, treballen amb unes lupes que jo les recordo de petita per casa i arrel d'això, sobretot la meva mare de seguida va tenir problemes de no veure-hi de prop perquè són peces superpetites, bueno, encara avui en dia, no? Qui té un rellotge de marca molt car el pot enviar a Suïssa si la marca és d'allà i encara te l'arreglen i aquí ja no trobes, però són unes peces diminutes. Sí.
0: Tu en recordes alguna cosa d'aquests 4 anys que vas passar allà? O què has sentit explicar als teus pares?
1: Sí. Bueno, passa una cosa curiosa, no? La meva mare tenia un magnetòfon, que m'havia enregistrat moltes vegades, no? Aquest magnetòfon a les cintes, bueno, no sé, cap als 13 o 14 anys ja no el recordo, però durant molts anys recordo que la meva mare ja un cop, bueno, sense avançar aconteixements, però vaig anar a Manresa, els escoltava. Llavors els records es fusionen entre haver escoltat molt les cintes i les vivències. Però sí que tinc com un record de jugar molt amb el meu pare fins a aquella edat, perquè després ja no va ser el cas, i també de la natura, un llac i està donant de menjar doncs uns cignes, o tinc com un record, però és, clar, m'han explicat també tantes coses que a vegades es barreja, no? I la memòria fins als 4 anys és una mica és una miqueta més justeta, no?
0: Tu allà et vas arribar a relacionar amb gent autòctona d'allà? Vas arribar a parlar francès o alemany?
1: Bueno, diu la meva família que jo parlava amb molts idiomes. De fet, bueno, sempre he parlat castellà i el gallec i a partir dels 4 el català, i quan la meva mare anava a treballar o necessitava ajuda, els veïns de la meva mare, que no sé si ella vivia amb un primer, els veïns de la planta baixa eren suïssa-alemanys, perquè aquest cantó de Solothurn és bilingüe, alemany i francès. Llavors ella em cuidava molt i doncs, jo devia contestar jo i bueno, tenen una parla gutural molt específica i que jo anava contestant a la gent doncs, amb gallec. Els meus pares també tenien molts amics italians, la família del meu pare parlava francès, bueno, era una, i la meva mare amb les seves germanes doncs en gallec, era un popurrí de, i els meus pares entre ells en castellà. Llavors des de petita doncs, he sentit molts idiomes, però no tinc record. Jo sí que tinc record de quan el meu pare ja em va explicar que tornaríem, bueno, ell tornava a Manresa, perquè tot i que va néixer a la Rioja en 2 anys va anar a Manresa, doncs ell em deia que hauria de parlar en català a tothom, si no m'entendrien, i jo estava preocupadíssima. Jo això sí que ho recordo, que faltessin 3 setmanes, 2 setmanes per l'escola i que jo no sabia català, i el meu pare em deia tranquil·la que l'aprendràs de seguida. I el proper record és ja saber parlar català, o sigui, va ser com una cosa màgica de tenir 4 anys i estar escolaritzada amb una edat que és fantàstica.
0: Haver tingut contacte amb tantes llengües segur que t'ho va facilitar,
1: sí.
0: No?
1: És que no recordo que em costés, així com amb el gallec, que anàvem a Galícia tots els estius, de tots els estius de la meva vida, crec que menys el Covid i algun altre moment, doncs allà sí que els primers dies recordo que em venien al cap paraules en català, en castellà, però també sempre des del primer dia parlant amb gallec. No recordo tampoc, diguéssim, haver-lo après, tot i que no tens el vocabulari igual que si estàs tot l'any allà.
0: perquè van decidir tornar als seus pares? Els hi semblava sí. que la situació econòmica aquí havia variat?
1: Bé, el meu pare sembla que tenia una feina a Manresa, això ho he sabut fa poc temps, i sobretot quan li he preguntat de gran, doncs ell sempre m'ha contestat que ell no volia que els seus fills fossin immigrants, no? Que a vegades jo faig la broma, doncs dic, bueno, però vam ser xarnegos llavors, perquè sí que és cert, jo sincerament em sento catalana, però sí que de petita i algunes vegades de més gran sembla que hi ha alguna imperfecció en aquesta catalanitat i l'has d'anar com construint i farcint de tot allò que no hi era perquè no ho has viscut, no? Llavors el meu pare tenia, doncs com aquesta oportunitat. És cert que els seus pares i germanes vivien a Manresa i ell volia estar allà. La meva mare no tant. La meva mare no tant. I el meu pare, doncs, després d'aquesta feina no va ser possible. I una mica jo penso que, bueno, tenien una situació econòmica molt bona i uns horaris fantàstics. La meva mare doncs, plegava a les 3, el meu pare a les 4, caps de setmana. Això ja no va ser així quan va tornar a Manresa, tot i que econòmicament doncs allà va fer de taxista i li ha anat bé, però també treballant tots els dies de la setmana.
0: Ja. I en canvi la teva mare no va treballar a Manresa.
1: No. Som quatre germans, jo sóc la gran i la veritat és que sempre recordo la meva mare amunt i avall amb la canalla.
0: En quatre?
1: Sí, i no tenim massa temps, i tot i que també va fer mira, això no ho sé dir mai en català, el corte y confección, quan érem petites, que també ens cuidava una veïna catalana del pis, i ella el feia i sempre pues, va cosir per nosaltres, però no, diguéssim, per altri, potser alguna amiga, però res més. No va treballar més.
0: Ja, home, tampoc podia comptar amb el teu pare, no? Perquè si treballava totes les hores del dia...
1: Sí, marxava molt d'hora de casa i tornava tard i treballava també els dissabtes i el diumenge al matí. Només descansava una mica els diumenges a la tarda.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: Deies que el teu pare posava molt d'èmfasi en que parlessis bé el català,
1: sí.
0: no? I que era com si considerés, no?, que hi havia catalans purs i d'altres que no ho eren tant, no?
1: Sí,
0: d'on
1: sí,
0: li venia això?
1: Bueno,
0: perquè ell també ve de la migració,
1: sí,
0: no?, que era fill
1: sí,
0: de la
1: sí,
0: Rioja.
1: Sí, sí, sí, i a més de Rioja, de tots emigrants també de la zona de Navarra i del País, bueno, del País Basc, de Gasteiz, de Bilbao. Llavors, és interessant perquè en realitat a la seva família també venien de fora, o sigui, a la meva besàvia crec que més, li deien la Navarrica, eren carlistes la banda de la família de l'àvia, i diguéssim més d'esquerres de l'avi, no? I els carlistes eren molt, molt orgullosos i les coses s'havien de fer bé. Tot s'ha de fer molt bé. Llavors no pots parlar malament el català, no es pot, i sempre ens corregia. També ens corregia al revés, eh? A casa no s'ha pogut parlar en castellà i dir monxetes.
0: Ja.
1: Però ens corregia d'una forma amable, eh?
0: Sí.
1: Però no,
0: és però era rigorós.
1: Sí, i que d'alguna manera, doncs, malgrat jo, bueno, ja em vaig avançant, he estudiat moltes coses, però el primer any d'estudis jo vaig fer traducció i interpretació i sí que he tingut i volia fer primer filologia, bueno, el cas és que sempre he mantingut una cura pels idiomes i fins i tot el gallec també el vaig voler anar a estudiar perquè jo no el sabia escriure a la facultat aquí de filologia gallega. Mm-hmm. Llavors, bueno, d'intentar, tot i que doncs, mai és res perfecte perquè la llengua és una cosa viva
0: i
1: plena de moviments i de barreges i de pues, això, interferències, no? Però bueno, sí que és cert.
0: I fins i tot a vegades els mateixos lingüistes no es posen d'acord en segons quines coses.
1: I tenim moltes varietats i un català molt divers
0: i molt ric.
1: Exacte,
0: sí.
1: No? Llavors tampoc és, però sí que bueno, hi ha com uns mínims potser de que sempre ens ho deia, quan parleu castellà, però quan parleu català el parleu bé. I bueno.
0: I a través de la teva mare has traspuat molt, bueno, has viscut molt la cultura gallega.
1: Sí, Sí. Diguéssim que moltes coses, no?, de la cultura gallega. Primer, el fet de que ens portés des de petites, a mi i a la meva germana, que són les que ens portem 4 anys, amb els meus germans ens portem 11 i 12, llavors hi ha més diferència, però amb la meva germana, doncs, quan la meva germana va tenir 3 anys i jo 7, llavors a partir d'aquell any ja ens portava per Sant Joan, o just després de Sant Joan, i fins al setembre. Llavors ens deixava allà, ens portava en tren amb l'Estrella famós que sortia d'aquí Sants tota la nit a les lliteres, que era molt divertit, i ella se'n tornava per estar una mica amb el meu pare, i ells després només venien 15 dies, i jo em quedava amb les tietes i amb els avis, i evidentment, doncs, això és una immersió. I una, en aquelles èpoques que no hi havia telèfon, li escrivia cartes jo als meus pares durant aquells 2 mesos.
2: Clar.
1: Llavors, bueno, hi havia un poble a prop, hi havia un telèfon, una cabina, i de tant en tant, els diumenges o així, hi anàvem, però clar, era una immersió total.
2: Sí, a la tribu, no? Que us educava,
1: sí,
2: a la tribu.
1: Sí, a la comunitat, totes les àvies del poble i tots els veïns i veïnes.
2: Mira, que ara posarem la música que has triat, que per cert és gallega, sí. I després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: Quin és aquest poble del que és originària la teva mare?
1: Bé, s'ha d'explicar que és un llogarret, una aldea, que es diu Meixonfrío, de la parròquia de Vilaquinte, del Concello, que vol dir Ajuntament, sí, de Carballedo, de la província de Lugo. S'ha de dir així perquè no sempre doncs, les divisions de les administracions coincideixen amb les de la comunitat, que són molt religioses també. Les parròquies a vegades no es corresponen amb els concellos, no? Allà doncs la gent, entre cometes, no té amics, té veïns, i els veïns és una cosa molt, molt sagrada, és com una família extensa. Llavors sí, és Meixonfrío, n'hi ha tres de Meixonfríos. Galícia és una de les zones amb més topònims i d'Europa, amb noms. Al nostre concello no sé si hi ha 30 noms que no hi ha en lloc més de Galícia. És molt, molt interessant tot el tema de la toponímia, que també són totes les barreges i de més, però és molt interessant perquè pues, allà entre els llogarrets la gent, les parròquies s'esbarallaven, hi ha com tot un món, no? Soc de la Galícia, diguéssim, central, de l'interior, i aquesta cançó parla del mar, i per nosaltres no hi ha mar, però sí, perquè tenim pràcticament més de la meitat de la família a Buenos Aires, bueno, també a Suïssa, no? Llavors hi ha aquesta fractura, aquesta nostàlgia que d'alguna forma pues, la mare ens ha transmès l'estar sobretot durant els primers anys molt sola, entre cometes, a Manresa, no?
0: Sí,
1: llavors
0: sí, sí, sí.
1: Aquesta melangia,
0: la saudade, que diem,
1: sí, no? Bueno, ja es diu la morrinya, sí, que sí. Pot semblar un tòpic, però a mi em semblava que aquest músic, que és un músic de música contemporània, electrònica, però que tota la part folk, ell també toca la flauta, toca instruments tradicionals, fa col·laboracions com aquestes noies que canten, i bueno, sembla que sento de vegades doncs la meva àvia, les famílies gallegues s'acostuma a cantar molt, la música està molt present, les pandeiretes.
0: Sí, m'ha agradat conèixer-la, me'l posaré, sí, sí.
1: Molt bé. És molt maco el vídeo, aprofito per dir-ho per si els oients s'animen a buscar-lo, perquè
0: hi
1: ha totes les imatges de Castelao. De fet, jo quan el miro, poques vegades el miro i ploro, és molt emocionant, però tot amb el govern a l'exili, és com, hi ha molt en aquesta morrinya, és una morrinya densa, i sobretot en termes de Galícia, tots i totes tenim les famílies molt partides, hi ha una qüestió una mica tràgica amb tot això. El meu tiet va marxar amb 16 anys, primer a Brasil, després a Argentina, i mai va tornar a veure el seu pare. Mai va tornar, quan va tornar ja s'havia mort.
0: Hi ha
1: unes històries molt, molt, molt dures, no?
0: I deies que anaves tornant regularment a Galícia i has vist molts canvis en el llogarret aquest.
1: Bé, doncs encara és una mica... Bueno, l'any passat hi vaig anar 4 cops, és una mica un rècord. Sí que sento... Bueno, jo de formació sóc antropòloga i a vegades som excessivament conservadors, els antropòlegs, perquè ens agrada que estiguin les coses una mica conservades per estudiar-nos, i les barreges són encara més difícils, no? I és cert que la complexitat de les ciutats, amb la gent que se'n va a viure al rural, transforma molt, però encara estem en una zona... Que ha perviscut simplement pel fet de que hi queda gent vivint, per això, però evidentment l'envelliment de la població, el fet que la gent jove no té oportunitats, la meva família és de pagès, encara vam fer la matança del porc al desembre, llavors, però bueno, els meus tietes tenen 80 anys, això s'acaba, i sents que no hi ha cap relleu perquè la gent més jove està treballant a Orense, a Vigo, fins i tot emigrant més lluny, hi ha molts gallecs a Andorra, gent jove que marxa perquè no hi ha oportunitats professionals, i sí que és cert que bueno, jo sempre marxo plorant perquè em sembla que quan hi torni hi hauran mort dues o tres persones més, o potser ja no quedaran les cases, no? Les cases, jo vinc de la casa d'Omaduro, les cases es van tancant, la gent no vol vendre, però quan ja no queda ningú, pues, al final pues, igual ve una persona absolutament de fora, d'Escòcia, d'Anglaterra, i compren, i ja està, s'ha acabat, un món que s'ha parat, no? I és però malgrat tot el que explico, doncs en el nostre llogarret és una mica com l'aldea de l'Astèrix i l'Obèlix, allà una resistència, bueno, on encara ens reunim per matar el porc, per, bueno, ara ha sigut l'Entroido, els carnavals, que són, bueno, a ells els agraden les festes, bueno, aquí també,
0: sí.
1: es celebra tot i és allà on es fa comunitat, però sí, evidentment s'ha anat transformant i sobretot reduint la població molt, molt.
0: Aquests orígens et van influir per decidir estudiar antropologia després d'haver fet història de l'art ja, sí. I estar tentada a fer filologia?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, a mi em semblava, clar, això a vegades són elaboracions que fem després, sempre he sigut una persona molt curiosa, però també hi havia com aquesta fractura que t'he explicat. Jo vivia a Manresa, amb una vida, doncs anava al cau, feia música a l'escola, i de cop arribava a Galícia i anava amb l'avi amb les vaques, s'havia de matar doncs un pollastre, perquè sempre l'avi em deia, oh, una muller, no pots tenir por, ni, o sigui, has de fer aquestes coses, si no ets una dona. I jo, bueno, si us diu l'àvia, doncs ho hem de fer, les coses s'han de fer. Llavors era tot tan diferent que crec que l'antropologia, doncs, m'ha ajudat a donar una mica de sentit, precisament per arribar a la conclusió que res té sentit, entre cometes, i cada comunitat històrica, doncs, li dona, doncs, aquest sentit divers que per exemple, doncs has de saber adaptar-te, doncs, ara les coses han canviat, però antigament, doncs, tu si vas a una casa de pagès d'allà, doncs, no els hi portaves ni un vi ni un xoriço o un fuet, perquè se sentien ofesos des d'aquestes coses que jo sempre les observava i potser ja no les jutjava massa, no? Pensava, bueno, aquí les coses són així. I és una mica el que l'antropologia també et ve a dir, no? Primer hem de comprendre abans de jutjar, perquè si no, no hi ha res a entendre, si
0: clar,
1: ja només
0: no,
1: estàs jutjant.
0: Ja estàs tancat, no? Tu entens la cultura popular com a resistència als poders establerts. Què et fa pensar això?
1: Bé, doncs, és una línia de pensament que només la penso jo, i en tots els estudis sobre la cultura popular de Gramsci, en aquesta tradició que d'alguna manera pensa la festa i la revolta de forma molt propera. Això no vol dir, diguéssim, que els poders institucionals, a vegades de forma més innocent i a vegades més instrumental, vulguin cooptar tota aquesta força, tot el que pot la gent al carrer. En tenim molts exemples també a Catalunya, no?
0: Sí,
1: aquesta força que té, no sé, sempre diem, bueno, prohibeixes una festa i te'n surt una altra automàticament, no? La gent s'organitza, i això també es veu molt aquí al barri, amb

0: Són les 3 de la tarda.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tania Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida a les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Laboratoris.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Carmen Rodríguez, que va néixer a Puentegenil, a la província de Còrdoba. Hola, Carmen, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Encantada.
0: El nom del poble, Puentegenil, és molt explícit, no? Perquè pel que he vist, doncs, hi ha fotografies d'un pont i diu que el riu Genil és el que passa per allà al poble.
1: Sí, sí, així és, així és. Sí. Hi ha dos barris, un que és d'on jo vaig néixer, que abans pertanyia a Sevilla, que es diu Miragenil. I jo vaig néixer a Miragenil. I això fa molts, molts anys que es deia el pontón de Don Gonzalo, no es deia Puentegenil.
0: Ah.
1: I era el pontón de Don Gonzalo. I
0: pel després, pont.
1: Pel pont, ah, exacte. Sí, sí. Però sí, és Puentegenil.
0: Sí, sí. I que sí. És que el va fer un tal Don Gonzalo.
1: Clar, Don Gonzalo de Córdoba, sí, que sí, aquest sí, és famós, clar, sí, sí, a Córdoba, sí, sí. L'estàtua i això.
0: Sí, el que sí. El devia finançar, no?
1: Suposo, sí, sí, però això fa molts anys.
0: I el riu hi passa molta aigua ara?
1: Bueno, ara encara passa aigua, però no com abans. No, no, a vegades està quasi sec. Però a l'hivern, quan plou, sí, sí, que porta molta aigua. Sí, sí, sí. Aquest riu ve de Granada. El Genil és de Granada. Sí, sí, sí.
0: Perquè amb la sequera que hi ha aquí i, sí. I bueno, he sentit això que Andalusia i Catalunya eren els llocs com més perjudicats per la sequera.
1: Sí, sí, allí també. Allí també tenen problemes perquè plou poc també. Sí, sí. Home, quan jo vivia no hi havia aquest problema d'aigua ni... Però bueno, ara com tota Espanya, sí, sí.
0: I fins quan hi vas viure tu a Puentegenil?
1: Jo vaig arribar aquí a Barcelona, a Cornellà concretament, al maig del 1972, que ja hi era aquí el meu germà i el meu pare. I la meva mare es va quedar allà fins que va acabar el col·legi, perquè jo soc la quarta de 10 germans. Ja hi havia els dos més grans, ja estaven casats. El tercer és el que ja estava aquí i el meu pare que va venir. Després vaig venir jo i després la meva mare, quan va acabar el curs, pues, amb tots. Oi. I ara som 7 aquí.
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: I tu quan vas venir cap aquí, algun germà teu ja t'havia obert camí?
1: No, no. El camí me l'he obert jo.
0: Ja.
1: Jo, perquè els meus pares també pues, estaven una mica perduts. Sí que el meu pare ja treballava, però la meva mare pues, estava a casa. Sí, quan va venir la meva mare portava el petit en 2 mesos. Era un bebè.
0: Clar.
1: I a més pues, hi havia una altra de 5 anys, una de 7, bueno, pues, i ella pues, res. És que no sortia ni a comprar. Sortíem nosaltres, jo i una germana que tinc, que és la que va darrere meu, i bueno, ho fèiem tot
0: jo. I fins que no van arribar els teus pares vivies sola tu?
1: No, quan jo vaig arribar el meu pare ja estava aquí.
0: Allà.
1: I un germà, i ja vam agafar un pis i vivíem tots tres fins que va venir la meva mare. Sí, però clar. Jo portava la casa i treballava, perquè jo vaig arribar aquí ja treballant.
0: Ja vas venir amb feina?
1: Sí. Sí. En aquella època hi havia molta feina,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: podies
0: sí, sí.
1: canviar quan volies perquè no hi havia problema. Sí, sí.
0: I per què vas decidir venir?
1: Bueno, jo tenia ganes de sortir del poble. A mi m'era igual anar pues, a Madrid o al País Basc o Catalunya, però sí que pensava en lo gran que és el món, i jo aquí al poble això se'm feia petit. I la meva mare també. La meva mare ja feia anys, perquè bueno, sentien de no sé qui que ha marxat a Barcelona i que va tan bé, i nosaltres amb tants fills, i el meu pare es resistia una mica, i bueno, van ser els meus pares que van venir, i sí, sí, i jo encantada.
0: Clar.
1: Des del primer dia.
0: Amb què vas trobar feina tu?
1: Mira, la primera feina va ser que treballava la nòvia d'un cosí segon, perquè jo cosins no tenia aquí, era família cosins dels meus pares, a una empresa que es deia, ai, fèiem les cintes per embolicar regals.
0: Ah, ja.
1: I es deia Clayson Hispania, Esplugues de Llobregat. I després vaig canviar quan va venir la meva germana, que també va acabar el curs, i vam anar al Plaça Janés, també vaig treballar allà.
2: Uh-huh.
1: Després Esplugues, una altra empresa que feia cassets i injecció de plàstic.
2: Uh-huh.
1: I bueno, quan jo ja estava aquí una mica més d'això, vaig continuar estudiant, perquè jo volia que continuar bé. Estudiant, i vaig fer infermera. Jo vaig fer ATS,
2: sí.
1: En aquella època que era ATS.
2: Sí.
1: Perquè a mi m'agradava. Jo volia estudiar medicina, però això no arribava. Però sí que vaig fer la ATS, sí.
2: Però no vas treballar d'això?
1: No, perquè jo ja vaig començar a treballar. Vaig fer un màster en recursos humans i vaig treballar en recursos humans fins que em vaig jubilar. I també ja. M'agradava. Perquè, clar, jo vaig acabar l'ATS i només em donaven pràctiques i, bueno, primer vaig fer les pràctiques obligatòries i després eren substitucions, pues, al millor d'un cap de setmana o per les nits, i com que jo ja tenia feina i estava a gust i estava també pues, bueno, una mica progressant, i també m'agradava.
2: Que era una empresa privada?
1: La...
2: On vas treballar sí. De recursos humans?
1: Sí, va ser una empresa de transports internacionals.
2: Ah.
1: Quan jo vaig començar, que va ser el 82, o sigui, ja portava aquí 10 anys,
2: sí.
1: I ja estava casada, perquè jo em vaig casar el 79.
2: Uh-huh.
1: I el 82 vaig començar una empresa que era alemana. Era una empresa, una gran empresa, perquè era del grupo Thyssen.
2: Sí.
1: I bueno, allí ja és on jo vaig començar, pues, ja a treballar una mica, a aprendre també informàtica, que començaven els ordinadors i això.
2: Sí.
1: I allí, bueno, primer vaig fer les nòmines, contractes, després el desenvolupament de la formació i de tot el que és recursos humans.
2: Així no has deixat mai de treballar?
1: No,
2: ni casada, mai, sí. Ni amb les criatures.
1: No. Que
2: bé.
1: Fins que no em vaig jubilar, prejubilar, perquè sí, l'empresa sí. Després va continuar. Primer va ser alemana, després va ser belga, també inglesa molt, molt poc temps, i després danesa. I quan, a la fusió de danesa, jo ja vaig signar un acord i, bueno, als 59 anys ja vaig prejubilar-me.
2: I quins records en tens de Puente Genil fins als 18 anys?
1: Bueno, a veure, jo tenia bona relació, tenia amigues, estudiava, que si sortia, jo m'enterava que sortia un curset d'infermera, pues allà que anava, de puericultura, allà que anava, i tenia amigues, i estava també en aquella època, imagina't, en un moviment que es diu la JOC,
2: sí.
1: Era Joventut Obrera Catòlica, doncs pues
2: sí.
1: També vaig estar
2: aquí
1: allà.
2: A Sant Madí hi havia joc,
1: hi havia,
2: també.
1: Oi?
2: Sí,
1: pues
2: sí,
1: mira,
2: sí,
1: pues
2: sí,
1: jo
2: sí.
1: També vaig, i bueno, sí que participava molt, molt, molt. La meva mare sempre deia, tu t'apuntes a un bombardeo, i és veritat, perquè tenia moltes inquietudes,
2: sí.
1: I el que havia allà, pues bueno, jo l'aprofitava, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Clar,
1: sí,
2: que sí. Bé. I els estudis allà fins que vas fer secundària?
1: Sí, fins la secundària, sí, sí. I després aquí vaig arribar i vaig fer, pues bueno, infermera, perquè, bueno, allí havies d'anar a Còrdoba o Sevilla per estudiar, i clar, això has de, econòmicament, has de pagar pis, has de, perquè cada dia anada i tornada, ara ho fan, perquè porten cotxe i això, però en aquella època no, aquella època era més difícil, i era un tema econòmic, i a més, jo havia d'ajudar a casa,
2: que
1: la meva mare, jo la recordo, embarassada.
2: Home, amb
1: i
2: 10 cuidant fills.
1: Sí. És que són 6 que jo tinc.
2: Per darrere teu.
1: Sí.
2: M'estranya.
1: Però bé.
2: Ja t'havies... L'esperit maternal ja se't devia desvetllar llavors, no? O no?
1: Sí, perquè sí. A mi m'agradaven els nens.
2: Sí.
1: Sí, jo els meus germans els estimo molt. I el petit ara té 50. 50? Sí.
2: Clar. Amb 10.
1: Sí.
2: N'hi deu haver de totes les edats.
1: Mira, la setmana passada, no fa dues setmanes, el meu nebot ha fet la comunió. Ah, és de l'edat de la meva neta.
2: Fixa't.
1: El meu nebot.
2: Clar.
1: Portem molts anys. Sí.
2: Però la teva mare devia estar quasi sempre embarassada, no?
1: Clar, i si no embarassada, cuidant un bebè.
2: Clar.
1: Que l'ajudàvem, que jo he cuidat els bebès també, els meus germans, sí. Mm-hmm. He portat al metge i al col·legi, i he parlat amb les professores i tot això també.
2: Uh-huh.
1: Tocava una mica de tot.
2: Sí. I què t'agradava de la teva feina d'això de recursos humans? Et devies sentir molt reconeguda, no? Perquè
1: sí.
2: Que no hagis trobat a faltar el dedicar-te a la infermeria, no?
1: Exacte.
2: Que era com la teva vocació.
1: Clar, i com que jo tenia això...
2: Compensava molt, no?
1: Sí, també la gent s'obria molt amb mi. O també jo li prenia l'atenció, posava injeccions...
2: Ah, també?
1: Sí. perquè jo estava col·legiada, això sí, yeah. Jo pagava el col·legi fins a que em vaig jubilar i m'agradava tot, perquè mira, és un puesto que estàs al mig entre l'empresa i els sí. treballadors i n'hi has, i has de complir amb uns i amb uns altres i la gent tenia molta confiança en mi, perquè jo mai ni els enganyava ni intentava treure del, al contrari, al contrari, jo assessorava molt i tenia molt bona relació amb la gent i amb els meus jefes, clar. Sí, sí.
2: Era una empresa gran? Quants
1: sí.
2: treballadors éreu?
1: Bueno, és que era a nivell mundial, la multinacional era a nivell mundial, i aquí a Espanya tenien delegacions, aquí a Barcelona, tenien a València, al País Basc, a Sevilla, a Canàries, sí, sí, a Madrid, era una gran empresa. Sí, sí.
2: Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé. Strong.

0: a la multinacional que treballaves hi havia moviment sindical?
1: Al començament no, però després sí, perquè com que van tenir fusions, hi havia molta moguda i això, sí, estava Comissiones i UGT. Sí, sí.

0: aquest puesto és de molta confidencialitat, perquè jo tenia totes les dades de tothom, de sous, fins i tot del més petit del magatzem, que del més gran del jefe, del cap de tot. I això, bueno, la confidencialitat és molt, molt, molt important en un puesto com aquell. Mm-hmm. I jo això sí que ho portava a rajatabla. Això, sí, sí.
1: Devies viure situacions amb la que devies trobar incòmoda.
0: Sí, a vegades sí. Mm-hmm. A vegades sí, sobretot en les negociacions, perquè clar, a veure, l'empresa et deia fins aquí pots arribar.
1: Clar.
0: I clar, les comissions i UGT, el que era el comitè d'empresa, clar, intenten treure tot el que poden, no?
1: Clar, clar,
0: i l'empresa pues, ja sap també fins aquí, bueno, negociar el que és una negociació. Mm-hmm. Però, sí.
1: Et vas trobar amb situacions d'haver d'acomiadar?
0: Molt. Sí. Molt, perquè l'última fusió va ser ja en moments de crisi i moltíssim, molt, molt, molt.
1: I l'empresa et demanava el parer a tu?
0: Sí, sí, sí, però a veure, cada departament tenia el seu cap i era el que decidia qui era i per què. I quan arribava el moment d'acomiadar la persona, estaven el seu jefe i estava jo i una persona del comitè. Clar. Jo explicava tot el procediment que havien de fer, que la liquidació, el finiquito, la indemnització, però el motiu explicava el seu cap. Sí, sí, perquè clar, deia, i per què jo i no aquest? Pues bueno, a vegades era pues, bueno, per tema de cost i a vegades per tema de disponibilitat o de rendiment, perquè
1: clar.
0: Bueno, clar, una empresa ha d'escollir la millor plantilla, no?
1: I però devien ser situacions
0: molt
1: dramàtiques,
0: perquè
1: vegades,
0: algunes eren
1: no?
0: Amigues meves, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però bueno, jo amb això complia i era el
1: era
0: que s'havia de fer.
1: No? T'has de posar com una curassa,
0: totalment,
1: no? Dir, això
0: totalment,
1: és feina
0: sí,
1: i...
0: Sí, sí, totalment. Sí, però l'any va ser el 2012... i el 2011 van ser molt durs, sí, sí. Una plantilla de 900 va arribar a 500.
1: Sí, sí que van retallar.
0: Molt, molt. A tota Espanya, parlo de tota Espanya. Però jo he anat a Madrid, a Sevilla, a Zaragoza, per fer també, sí. Però quasi tot eren conciliacions, no arribàvem a judicis.
1: Menys mal,
0: sí,
1: encara.
0: No, no. I és això que deia, no? La gent confiava molt. I jo mai, mai li treia ni un cèntim. Si això toca, això toca.
1: Això et devia gratificar.
0: Clar, clar,
1: com
0: sí,
1: a feina.
0: Sí, sí, sí.
1: I quan vas decidir aprendre a parlar el català?
0: Pues farà 20 o 25 anys. A mi m'agradava, però clar, quan jo treballava a Cornellà i a Esplugues, allí la veritat que sí que parlava molta gent, però no com a Barcelona. I bueno, jo vaig decidir, pues, jo organitzava la formació de l'empresa. I a l'hora del migdia, a l'hora de dinar, com que teníem una hora i mitja, doncs en mitja hora dinava i una hora per aprendre català. Era voluntari, el que volia s'apuntava
1: sí.
0: I el que no, a través del port de Barcelona.
1: Ah, mira.
0: Sí, que tenien un... I bueno, teníem una professora molt maca que encara tinc relació amb ella. Hi ha un grupet, que tenim un grup que es diu Les Catalanes, i un parell de vegades a l'any ens ajuntem bueno, i només parlem català. I bueno, pues mira, jo vaig arribar al nivell B, i després pues bueno, també de conversa, un any de conversa i això. I bueno, jo sé que encara tinc mancança i m'agradaria millorar-lo, però clar, ara ja és més difícil.
1: Però et defenses bé.
0: Bueno, sí, però a vegades em falta una mica, no? I després vaig també participar en això que diu Voluntaris per la Llengua.
1: Ah, sí.
0: També em vaig apuntar.
1: Sí, sí. Ah, que bé.
0: I clar, em van demanar si volia amb un home o amb una dona, i m'és igual, perquè jo pensava a mi que... I clar, em van posar un home.
1: Sí.
0: Però era, quedàvem en algun puesto, a les Arenes, o a prendre un cafè, o a fer un passeig. I jo pensava, això sembla més una cita que no. I bueno, vaig anar 3 o 4 vegades i al final no, perquè era un senyor que estava divorciat, treballava a la Diputació, i jo pensava, això no és el que jo volia, i ho vaig deixar també, però això no era només que conversa, i bueno, per millorar també
1: la
0: pronunciació i tot això, però
1: clar,
0: bueno.
1: Clar.
0: I al final, i bueno, pues ara parlo, i si em falta alguna paraula, pues no la dic, la dic en castellà,
1: ja
0: i
1: està.
0: Jo a la meva neta gran sempre...

0: sempre, sempre parlo en català i amb el meu gendre i a la família del, del meu gendre. I a la petita, pues, a vegades sí, a vegades no. Com que jo vaig dimecres amb ella, jo ja li dic, dimecres parlem català. I ho fa molt bé, però ella a casa parla castellà.
1: Yeah.
0: I la gran, no, la, la gran a casa amb els seus pares parla català. Pues bueno, una mica d'això, sí. Però sí, m'agrada.
1: Tu encara tens família a Puente Genil.
0: Sí.
1: I vas sovint?
0: Quan, mentre vivia la meva mare, perquè la meva mare, després de 30 anys visquent aquí, van tornar al poble.
1: Sí.
0: I primer va morir el meu pare i després la meva mare fa 2 anys. Quan estava la meva mare, pues sí, molt, molt.
1: Ja.
0: Amb l'AVE és molt ràpid,
1: sí.
0: I a parada de l'AVE a Puente Genil.
1: Ah, mira!
0: Sí, que sí, bé. Puente Genil Herrera. I són 5 hores, i bé, i com que el meu marit treballava a la Renfe,
1: doncs
0: jo tinc descompte.
1: I anava. Que més vols.
0: Sí, sí, sí. I anava molt sovint. I ara ja va morir la meva mare, ara ja vaig poc. Ara has d'anar perquè tenim el pis de la meva mare en venda, i ara aniré, perquè jo tinc poders de tots els meus germans d'aquí,
1: sí.
0: I estem amb això. I ara...
1: Està doncs, bé. Bueno. I has vist molts canvis a Puente Genil?
0: No.
1: No.
0: Jo. Quan jo vaig sortir hi havia allí una població d'uns 35.000 o 30, i està igual. De la gent que ha tornat o de la gent que ha sortit, i es manté, i no, no, fins i tot la mentalitat i tot.
1: Com ens veuen allà els catalans?
0: Hi ha de tot. Sí. Hi ha de tot. Jo tinc un germà que va viure aquí i va tornar també, sí. I es va quedar viudo, i aquest sí que té la ment més, més oberta, però hi ha molta gent que no.
1: No. I es creuen tot el que tot els el, diuen
0: clar,
1: a la tele.
0: Clar, clar, clar. Sí, sí, bueno, de política millor no parlem, i de, però bueno. No, amb la meva família bé.
1: Sí,
0: bé,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Hi ha de tot.
1: El que passa que sí, parlen en contra de Catalunya o dels catalans, o això també et deu com sublevar, no?
0: Però més que a Puente Genil, el meu marit és de Granada,
1: sí.
0: I ell sí que té allí tota la seva família, i allí sí que a vegades, i jo a vegades ja he tallat la conversa perquè això pujava de to i no m'agrada. Però sí, sí, el...
1: T'agrada molt cantar,
0: i, ai, sí.
1: I ho fas de forma col·lectiva en diferents,
0: sí.
1: Grups,
0: sí.
1: En quins grups de gospel participes?
0: Jo estic ara de gospel a Santa Maria de Sants.
1: Uh-huh.
0: I bueno, fem un ensaig dimarts i després fem concert. Sí, sí,
1: yeah.
0: Vam fer un a Santa Maria del Mar, molt xulo,
1: sí,
0: i també hem anat a Tarragona, al Deltebre i a Horta de Sant Joan, que jo no coneixia aquest
1: mira
0: poble,
1: que
0: és
1: bé.
0: Molt xulo,
1: sí.
0: I després estic en una altra coral que no és gospel, i que el diumenge aquest tenim un concert, el primer concert amb aquesta coral, que no és gospel, aquí cantem una mica de tot,
1: que és Can Coral.
0: Sí, Can Coral. Molt en anglès també,
1: sí.
0: Però sí, és que en català també alguna cançó i, en... sí.
1: I és necessari saber anglès per cantar gospel?
0: No, el que passa que, bueno, jo havia estudiat també una mica i
1: sí.
0: Bueno, això ajuda molt, no?
1: Clar.
0: I com que el gospel és molt repetitiu, és més fàcil, el gospel és més fàcil que no l'altre coral, perquè l'altre coral sí que has d'aprendre tota la lletra, no? Però el gospel és, com que fem el cor, està el solista i després el cor, i bueno, pues és això, repetir-ho, però és molt maco, a mi
1: sí,
0: m'agrada molt.
1: Sí, sí, a mi també m'agrada sentir-ho.
0: Pues estem aquí molt a prop.
1: Ja, ja, ja.
0: Sí, sí.
1: I és música religiosa?
0: Sí, el gospel és sempre concerts i tot, és en les esglésies.
1: Les esglésies.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, Santa Maria del Mar és preciós,
0: ah, sí,
1: no?
0: La de Santa
1: devia
0: Maria
1: ser molt
0: Mar,
1: maco el concert,
0: sí,
1: allà.
0: Sí, i a l'Hospital de Sant Pau van tenir un altre. Sí, bueno, vam fer. Sí, sí.
1: I t'ha costat adaptar-te a la jubilació?
0: Sí.
1: Ja m'ho penso.
0: Sí.
1: Quan tens una feina que t'impliques tant,
0: perquè jo,
1: tant,
0: clar,
1: no?
0: Tenia relació amb moltíssima gent. No, no només d'aquí de Barcelona, sinó jo parlava amb totes les delegacions cada dia.
1: Clar.
0: I amb la gent, clar, molt directa, molt, molt... I sí, jo somniava i tot amb la feina.
1: Ja,
0: sí,
1: ja,
0: sí,
1: ja,
0: clar,
1: ja.
0: Tenia 59 anys,
1: sí,
0: jo encara
1: sí, sí,
0: podia
1: sí.
0: Haver treballat, jo estava molt bé amb 59
1: clar,
0: anys.
1: Clar, i tant, sí, ara encara ho estàs
0: però,
1: molt bé.
0: Clar, però sí que ahir em va frenar una mica a l'anglès, perquè ja era tot en anglès, els daneses eren tot en anglès, el correu, el d'això, les reunions, i bueno, com que vaig arribar a un bon acord, i és que clar, havia duplicitat de llocs, de la feina. I sí, va costar una mica. Va costar. El que passa que anàvem a Rubí. I també, saps, a vegades, bueno, t'havies de llevadora i a vegades tornava molt tard. Vam posar un autobús, que era de los acords amb el comitè, era posar un autobús a la plaça Espanya.
1: Clar, per anar-hi.
0: Jo d'anada sí que l'agafava, però de tornada quasi mai, perquè no acabava la meva feina a l'hora de sortir. Però, bueno, bé.
1: Ja.
0: Jo, bueno, les nenes, les meves netes.
1: Home, segur que...
0: Les meves netes són les que omplen una mica.
1: T'hi pots dedicar, clar.
0: Bueno, i que jo faig, a veure, faig piscina, faig pilates, faig el gospel, faig la...
1: Sí.
0: I ja perquè no puc més.
1: Sí.
0: Ja no tinc temps de fer més coses, però sí que m'agrada.
1: Segueixes tan inquieta com deia la teva mare, eh?
0: Sí, exacte. Sí.
1: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
0: Per invitar-me.
1: I que segueixis tan activa com sempre. I segur que pots trobar reconeixement, bueno, en les netes o en moltes altres activitats.
0: Sí, i amb els meus fills també.
1: Doncs
0: bé, tinc moltes amigues i amics de la feina, de tot.
1: Segur.
0: La veritat que sí. Sí.
1: Doncs molt bé, fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
2: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
2: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
1: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM. La ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
5: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
6: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Sheikh Abdul Kadre, que va néixer a Dakar, la capital del Senegal, on hi va viure fins als 6 anys. Hola, Sheikh, com estàs?
7: Hola, bona tarda. Estic molt bé, gràcies, Assumpta.
6: Ja. Com van ser els teus 6 primers anys de vida a Dakar?
7: Bueno, corregir una mica, jo vaig néixer a Dakar, però sí que és veritat que em vaig criar a Yourbel. És una regió d'allà també del Senegal, i allà es habita majoritàriament la població Serer, no? I bueno, em vaig criar amb els meus avis i pel que recordo va ser una infància molt bona, la veritat, els millors records que tinc. Sempre parlo amb certa nostàlgia, acostumo a dir que era un nen mimat.
6: Ai, que bé.
7: I res, es creix en una casa africana, al final és això, casa gran, on també hi són els oncles, les tietes, etc. i els que administren aquesta casa gran o els líders d'alguna manera, els referents, són els avis, no? I no sé, és una casa on canvia bastant, no? Sempre estàs... La filosofia de vida és diferent, no? Es pot entendre una mica si es fa la comparativa en Andalusia, no?
6: Sí.
7: Són portes obertes sempre, no sé, tota casa normalment té un jardí, un arbre de mango, i a vegades es posa una catifa, alguna hamaca, i recordo això, molta felicitat, molta alegria, entrar, sortir, carrer, gent sempre a casa, bons menjars i molt d'amor.
6: Que bé. Era un poble petit.
7: Yurbel és capital. Yurbel és capital, no sabria com dir-ho exactament, si comarca o regió,
6: però està
7: la regió de Yurbel i Yurbel és la capital. Com també pot estar la regió, què sé jo, de Tamba Kunda,
6: i la
7: capital és la ciutat de Tamba, no? Però té altres ciutats, altres...
6: És la que em vas dir, o no, o és de cara això, que el seu nom volia dir Baobab?
7: No, Senegal, no. En Wolof vol dir Sunyugal, no? Ve d'aquí.
6: Ah, d'acord.
7: No? Que en Sunyugal vol dir el nostre vaixell.
6: Sí.
7: No? I el vaixell s'entén com la típica embarcació de fusta, el que podria dir-se ara mateix que equivaldria a los cayucos, a lo que se li diu cayucos, perquè és poble pesquer, de pescadors, etcètera.
6: Sí, sí, sí.
7: I el nom de Senegal ve de Sunyugal, no? Del nostre vaixell.
6: I tu de quina ètnia ets i la teva família?
7: Jo sóc mandinka, concretament yahanke, no? Però acostumo a dir que he patit bastant de mestissatge cultural, no? Aleshores sempre dic que sóc mandinka i també serer. Ara he connectat amb el que deies dels baobabs. A Serer, a Yurbel, se li diu terra dels baobabs.
6: Ah,
7: no?
6: Això.
7: Perquè hi ha bastants arbres del baobab, bueno, representen, se li diu l'arbre de la vida, l'arbre etern, l'arbre de la sabidoria. Té molta representació, a part de tindre, bueno, uns fruits amb propietats també molt bones. I en quant al mestissatge, això deia que era Serer i també Yurbel, però bueno, tinc bastanta influència també Wolof, perquè la família de cara al final parla Wolof, i d'alguns, tot i que siguin provenients de cultura Serer, al final allà també, no? Entre matrimonis es produeix bastant de mestissatge cultural.
6: Clar. Això deu ser una riquesa, no? Si valores la diversitat com a riquesa, o perquè no et comporta cap problema d'identitat, diguéssim, no?
7: A dia d'avui, per mi, absolutament. És una riquesa, em considero impressionantment ric i em considero impressionantment afortunat. És una riquesa, és diversitat de cultures, però no és fàcil fins que ho assimiles o ho acceptes o ho entens. Fins a cert punt, he de dir que per mi ha sigut com... Deixem-ho en un desafió, diria. Vale?
6: Perquè teniu unes característiques físiques semblants, els de la mateixa ètnia, us reconeixeu entre vosaltres o no?
7: A vegades costa, es diu que els de població Serer acostumen a ser gent negra, gent de pell fosca, no? I per exemple, per part de família paterna, tot el que és la família yahanke, ells són una miqueta més clarets, però acostumen a haver-hi normalment qui sap i està acostumat pot saber de quina ètnia o de quina cultura pertany cadascú, però sí que és veritat que amb tant, no, tant, en fi, on començaria, no, l'origen del mestissatge, en aquests estats nació imposats, jo crec que no, ve de molt endarrere, no, dintre el poble africà, al final sempre hi ha hagut migracions, hi ha ètnies històriques, de fet, si agafes a Sheikh Anta Diop, ell explica que moltes de les ètnies actuals, tant Fula com Wolof, com etcètera, etcètera, venen de l'est de l'Àfrica, de l'antiga Egipte. I que, no? I, bueno, tot el que seria la població pel, etc., i que bueno, després es van diversificant i van creant nous imperis, es barregen, etc., etc., però sí.
6: Quanta riquesa, no? I nosaltres que ho simplifiquem tot amb allò, són negres, no?
7: Ahir ho deia una persona, és com si jo avui arribo i a una persona catalana és exactament mateix que una finlandesa, que una romana, que una txeca, una russa, no? Al final, quan s'utilitza moltes vegades, sentim que es parla... Es diu Àfrica subsahariana per dir negros en general, no?
6: Sí, sí,
7: sense
6: sí.
7: importar la diferència, perquè al final, no? Vete a tu país moltes vegades, a què fa referència, no? Vete a Àfrica, perquè no saben realment quin és el país, ni hi ha interès de saber quin és aquest país.
6: Sí, sí, sí, sí. I quantes llengües parleu? O tu quantes llengües parles? Perquè amb tot això de pertany a tantes ètnies...
7: Es parlen molts idiomes. Aquí podríem entrar al debat de què és un idioma, què és un dialecte. Jo dic que són idiomes, no? En parlo sis. A molts països africans hi ha més d'un idioma. A Senegal hi ha diverses llengües. La que més es parla és el Wolof, diríem, no? I jo parlo Wolof, parlo Yahanke, però que si algú parla mandinka jo l'entendria perquè venim del mateix poble. El Yahanke sí m'atreviria a dir que és un dialecte del mandinka. Per tant, parlo Wolof mandinka, català, castellà, anglès, francès, i he de dir que em sap molt de greu que he perdut un idioma que era el que amb el que havia vingut de petit, el serer, el criar-me amb els meus avis. A l'arribar aquí no teníem qui parlar-ho, vaig aprendre el mandinka, que és el del meu pare, català i castellà, i l'altre, bueno, es diu que un idioma quan no el parles
6: es va perdent. Ara, segur que si estessis en contacte amb gent d'allà i el sentissis parlar, et revindria, suposo, no?
7: Sí, això m'ha dit molta gent, que et deixem aquí 6 mesos i ja veuràs com et torna l'idioma ràpidament.
6: Clar. I el teu pare per què va venir a Catalunya? En sabia alguna cosa?
7: Realment, com a molta gent, no? I per desmuntar aquest discurs de la invasió, no, de que no cabem tots, etcètera, etcètera, mon pare no tenia d'objectiu vindre a quedar-se a Espanya, a Catalunya, realment. Ell, com a moltes altres persones africanes, ja patia processos migratoris per Àfrica, no? Ja sigui per necessitat, crec que va transitar per altres països com Costa d'Ivori, ha estat a Mali, ha estat fins i tot, si no m'equivoco, a Tunísia, etcètera. Després a Europa va passar per Bèlgica, si no m'equivoco, Alemanya, potser algun lloc més, fins que va decidir establir-se a Catalunya, però pel que he sentit dir-li alguna vegada, el seu objectiu era anar als Estats Units, perquè en l'època era el dorado, era el sueño americano, oi?
6: Sí, sí, sí.
7: I va emigrar, suposo que en busca, bueno, de noves oportunitats i d'una vida millor, no? I aquí, bueno, jo sempre dic que sí, evidentment, tothom migra normalment en busca de noves oportunitats o una vida millor, però realment no ha de ser perquè així, no? Al final, tu pots migrar per voler descobrir món,
6: clar,
7: que és el que majoritàriament, per exemple, des del nord global, si parlem d'Espanya a Catalunya, és el que es fa, no? Jo, hòstia, doncs me'n vull anar a l'Índia a descobrir tal, me'n vull anar a la tal a descobrir la vida, no? Doncs al final migres, o pots migrar per amor, no?
6: Perquè sí, sí, també.
7: El teu amor viu allà i, bueno, t'acabes enamorant de la ciutat, etc. Però sí que és veritat que des de sur global normalment sembla ser que és molt més difícil, no?
6: Mm-hmm.
7: Però bueno.
6: I va trobar feina a la metal·lúrgia aquí.
7: Sí, correcte. Suposo que va passar cap a altres sectors, però va acabar treballant en la indústria siderúrgica metal·lúrgica. Concretament, quan jo vaig arribar i treballava al Baix Llobregat, al Castellbisbal, allà en una fàbrica. Sí, sí.
6: I allà et vas educar tu i allà vas créixer, d'alguna manera.
7: Correcte. Jo sempre dic que sóc del Baix Llobregat, no? Vaig arribar a Martorell concretament amb 6-7 anys i pràcticament tota la meva, gran part de la meva infància i adolescència i joventut l'he viscut allà, allà he viscut de tot.
6: Ja. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu has fet tota l'escolaritat aquí, quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola. Et va fer sentir malament això?
1: Perdona. Sí, estava intentant... Vaig fer tota l'escolarització aquí. De fet, al nostre poble érem la primera família negra. Per tant, l'únic noi negre a classe vaig començar sent jo. I no sé si em va fer sentir malament ser l'única persona negra, però sí que és veritat que vaig patir molt de racisme i certa discriminació en un context en el que no es parlava tant de racisme, en un context en el que sempre se'm deia que això era cosa dels Estats Units i que, bueno, que aquí no hi havia, no? Però sí que és veritat que al final els nens, si un porta ulleres es ficaran amb el que porta ulleres i un espel roig, etc, etc, pues jo sempre deia, no?, que tenia el cap molt rapadet, no?, molt quasi a l'1, al 0, tenia una petita cuixera a la cama i a sobre, no?, era l'únic negre, d'entrada ja calvo, negro, cojo, no?, cada dia doncs estava en baralles. I sempre explico que la primera paraula que vaig aprendre en castellà, més enllà de hola i adiós i aquestes coses, va ser negro de mierda. I me la deia un nano, es reia tota la classe i jo no sabia què era i també, doncs, em reia. Fins que em vaig assabentar de què era.
0: Ja. A més, devies ser molt fort, tu, no? Perquè ets més aviat corpulent i així, que no devies guanyar per baralles.
1: Sí, he de reconèixer que era un mal de cap pels meus pares, sincerament, perquè recordo que de tant en tant trucaven allà al Senegal els meus avis i dèiem, no sabem què fer amb aquest nano, segurament el tornarem de volta a Senegal. Deien, no estudia, només es baralla amb nois blancs, saps? I era com, hòstia.
0: Sí.
1: Però sí, sempre estava en baralla, sí.
0: I quina trajectòria acadèmica has seguit?
1: Bueno, he tingut les meves dificultats, sobretot després d'acabar l'ESO. El batxillerat no va ser fàcil, l'adolescència no la recordo com una etapa fàcil en el meu cas. Suposo que per cap jove, no? Però al final, no? Jo identificava certes problemàtiques després. Em van fer deixar el batxillerat. Jo vaig començar un batxillerat humanístic, sempre deia, no? Des de petit em preguntaven què volia ser, jo sempre deia traductor, suposo que això em va ficar també en aquell batxillerat, però per circumstàncies de la vida vaig haver d'abandonar els estudis durant el batxiller per dedicar-me a la feina. Després, amb més anys, bueno, vaig aprovar per accedir a la universitat. I en principi em anava a formar com a educador social perquè havia treballat d'això també, però ara estic plantejant-me ciències polítiques o sociologia perquè m'agrada bastant, la veritat.
0: Ah. A veure si t'ho permet la feina, perquè formes part de la cooperativa gastronòmica Barca, que està impulsada per persones migrants i racialitzades, i teniu un obrador i també un restaurant aquí al carrer Guadiana. Uh-huh. I dius que voleu aconseguir la sobirania alimentària. Com ho feu, això?
1: Bueno, la sobirania alimentària es pot entendre des de molts matisos, però sí que és veritat que nosaltres la incorporem entenent sobretot des de la perspectiva de que al final, sapiguent, no, el tipus de gastronomia que fem gastronomia africana, volem posar en valor la diversitat i la riquesa de les cultures africanes per tot el que hem comentat potser abans, temes d'estereotips i de més, entenent que, no, generant postos de feina que puguin ajudar potser a incidir en la regularització de persones en situació administrativa irregular, entenem, no, que el poder connectar, no, amb aquests productes de la terra d'allà, que el poder connectar amb els plats d'allà, això ja està generant certa alimentació de proximitat, no? Són aquests debats que ens movem dintre de l'economia social i solidària, no? Moltes vegades, és clar, sí que volem comprar, no, a l'economat, no, al pagès del barri, etc. Però hi ha alguns productes que, si volem proximitat, volem també la proximitat per a aquella persona migrant que porta no sé quants anys potser, no, sense haver anat al seu país d'origen, doncs gaudir d'aquest plat potser és un menjar com de proximitat. I en quant a sobirania, és poder decidir. poder decidir, no, una miqueta, a veure, amb quins proveïdors, amb qui no. Per exemple, fem algunes begudes que, amb sort, directament el nostre company, quan viatja, les compra un productor d'allà que sabem que té bona qualitat, etc, perquè sabem que a vegades amb intermediaris i tot aquests circuits del comerç en el que estem immersos dins del capitalisme, moltes vegades, bueno, no s'aconsegueix, no acostuma a ser del tot just per les persones que produeixen, sobretot de països del sud global, això que s'entén com del tercer món o en vies de desenvolupament, etc, no? No fem tant sobirania alimentícia, tot i que està dintre del nostre projecte, però sí que nosaltres apostem, no, per trencar estereotips, donar valor, no, i visibilitzar la riquesa i la diversitat de les cultures africanes en aquest territori, que desgraciadament entenem que moltes vegades es fa des d'un plantejament, no, en ciutats tan multiculturals com Barcelona, no, en quant a gastronomia africana hi ha molt de desconeixement, i en general en quant al continent africà, no, sempre és molt de paternalisme o estereotips reduccionistes, no, envers el continent, i nosaltres en això creiem que podem incidir bastant, força, no, perquè som d'allà, som d'aquí,
0: clar,
1: no? Aquest mix, aquesta fusió de cultures és el que intentem plasmar també en la nostra feina, sobretot donant-li valor també als productes que tenim, als plats d'allà, i que això incideix en la cultura. Sí.
0: Que bé. I a l'Obrador teniu molta gent que es forma?
1: A l'Obrador és un projecte que encara no està en marxa. Vale? És un projecte que es va activar fa uns anys, no sé si fa dos anyets, juntament també amb l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I la idea és aquesta, no? Que sigui un obrador mancomunat en el barri, en el que també puguem dinamitzar. En el seu origen parlàvem de dinamitzar activitats.
0: Sí.
1: Ha anat canviant, estem en processos, no, de fer les obres, etc.
0: Sí.
1: I en aquest moment el que pensem és que pot ser un espai també on es formi gent, no?
0: Sí.
1: Però la idea no és un obrador de barca, és un obrador mancomunat on la gestió segurament la portem nosaltres, però està obert també, no? La feina serà implicar el barri o els projectes que vulguin, diguem-ne, fer ús d'aquest obrador.
0: Estarà a Can Batlló?
1: No, l'obrador estarà aquí a la plaça de la Farga.
0: D'acord.
1: Nosaltres fem part de Còpolis.
0: Sí.
1: Còpolis és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Sí.
1: D'allà, bueno, és on vam començar el camí també una miqueta per constituir-nos com a cooperativa, i ara mateix també estem en el cercle de migracions antiracisme, que allà l'activitat més famosa així coneguda és la Fira Migrant. I bueno, els objectius són aquests, no? Una miqueta al buscar un espai dintre d'aquesta societat, solucionar les nostres necessitats com a persones que som d'aquí, som d'allà, cobrir, diguem-ne, canviar una miqueta tindre certa visibilitat i ser persones amb plens drets, no, a la societat, i exercir-los. Aquest és una mica l'objectiu general.
0: Tu col·labores amb moltes entitats, amb Sor Racisme, amb la comunitat negra d'afrodescendents de Catalunya, amb la ONG d'Uniacato. Què tenen en comú totes aquestes entitats?
1: Sor Racisme, comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya, d'Uniacato i entre moltes altres, al final el que tenen en comú, jo crec que aposten per la igualtat d'accés en drets per les persones, no? De diferents formes, si ho vols dir. La CNACAT es concentra més en totes les persones negres, ja siguis africana, afrodescendent, no? Busquem drets, intentem lluitar en el que és a nivell sobretot de antiracisme, no? Des de la CNACAT busquem ser un subjecte polític per l'Estat, no? Perquè al final, si no, hem identificat que realment al final no es legisla, es parla de totes les persones, però hi ha la comunitat negra en general té certes problemàtiques concretes, no? que moltes vegades es troben invisibilitzades, perquè moltes vegades les legislacions tampoc es fan pensant en nosaltres, no? En els casos concrets, no? I fins i tot en això ens n'adonem que no existeix ni un cens de quanta població realment afrodescendent existeix al territori, no? En aquest sentit, doncs, això és el que busquem. Des de Sos Racisme, evidentment, intentem, no? Apostar per la lluita pels drets humans, sobretot a l'accés a gaudir a tots els drets, però sobretot des de l'antiracisme i en contra de la xenofòbia, no? Per tant, tota persona que ha patit racisme pot anar allà, pot denunciar-ho, etc, etc. Tenim un equip de sos, de juristes, perdona, que ja m'estic trabant, advocades, gent que sap del món que en fa, però a la vegada també anem a escoles, fem xerrades, intentem sensibilitzar,

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gratis!
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27. Esplugues de Llobregat.
15: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
16: Esplugues FM.
15: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
17: El Club del Country.
18: The teardrops, and let's have a ball.
17: Un programa que ha fet història.
18: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
17: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquests ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Mate. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, el meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc, que és un dels importants a la trajectòria artística d'en John Parry. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots, o també precisament el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: El cantant de Dixon, California, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise disc del 2016, que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest 2026, doncs, s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos en l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything, and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora, amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP? Doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

notícies de la pública de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la 5 del disc, Mecànic.

Un d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials, nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrián Núñez, que suposo que ha perdut la ñ i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner, amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrián Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrián Núñez ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants d'altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va acuñar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor.

quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

arribant cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbums d'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes des de mitjans dels anys 2000 al Bluebird Café, el cèlebre Bluebird Café. És David G. Smith, amb orígens a Cascade, una població de l'estat d'Iowa. Ha editat recentment el seu darrer treball discogràfic que porta el nom de Hero Street. Hem escoltat la cançó del mateix nom i en David G. Smith ens aportarà aquesta peça, aquesta balada anomenada Angelina. She knows.

recta final del nostre espai aniré dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Kelly. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits, un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, Come Song Winter Morning amb els Kruger Brothers.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la tardor.
3: La Festa de la tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
2: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
3: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
2: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Hola, soy en Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: La vida és un viatge, és un ball, una festa, la vida és una cúmbia.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
1: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta festa de la tardor.
11: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
11: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles I les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
12: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.
13: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Thank you. Després de l'èxit amb la Tania Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la Sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, Sarsuela i Estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera

0: la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan l'expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
0: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
2: es fa
0: veïns d'Esplugues...
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
2: tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys... I clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar, i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
0: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
2: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
0: Perquè encara esteu arreglant coses.
2: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs, i si

0: I a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
1: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
2: Bueno, van tancar la investigació. Sí. No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van apal·liar el foc. Però la part de baix de la cafeta va acabar cremada, i tocant una mica la part de dalt, fins i tot, i la sala de músics que està baix. Bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
1: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
0: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que la masia, per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar a Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament: no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, jo tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
2: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
1: Per tant...
2: Sí, el 15 de març.
1: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que em parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu. Pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem, que feu una festa de la primavera. Val. Feu moltes activitats, expliquem-ho.
2: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si. O sigui, el bo de Cal Suís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
0: tallers de cuina, tallers de costura,
1: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet ara les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
2: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent. Mm-hmm. I que ens atreveixen a tots, i sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
2: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís. Després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem. Sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
0: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix. I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
2: Sí, les necessitats que tinguin, correcte. Val.
1: I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
0: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
2: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies. Val. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
2: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
0: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí Esplugues, sinó que és un és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol
0: qui
1: element.
0: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
2: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret, fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori, també vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics, l'última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines, o sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
0: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
2: El resurgir.
1: Bueno... El resurgiment.
0: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
2: Està molt bé.
1: I a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1, vale.
0: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
2: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso que les feu.
0: Mitjans finals.
1: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses. I també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que els anys 90, o pitjor?
0: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
1: Ho farem.
0: Jo com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: Per això t'ho pregunto.
0: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
2: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic gegant, no?
0: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, a T'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
2: Correcte.
1: Teniu intercanvis,
2: sí, sí,
1: amb
2: al
1: altres
2: final,
1: entitats.
2: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara Cal Suís, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys, perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui, al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època, abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, sí, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
0: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran,
2: molt gran,
0: no,
2: que molt gran, d'acord.
0: Molt gran tampoc.
2: No ho entengueu malament, però molt gran d'acord.
0: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu. Arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
2: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea amb un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'ha après molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmès moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir i que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no,
2: jo crec,
1: que no hem explicat?
2: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i a portar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
2: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
0: Gràcies.

0: crec al Suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: són les 9.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuación, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
2: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
8: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses hi és benvingut.
7: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i malintros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
8: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
7: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la Sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, Sarsuela i Estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà número 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Avui és 13 d'octubre. Dia Internacional per la Reducció dels Desastres Naturals.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per a les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: són les 12.
1: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
2: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
2: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
1: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat Esplugues de Llobregat.
3: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Estàs escoltant Esplugues FM.

0: memòria.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural, Esplugues de Llobregat.

0: Són un tarres.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020 i llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Mariver, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I, bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè, com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones, o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Molta.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir I que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs,

0: que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrant, doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, perquè de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
1: Molt bé.
0: Ens ho passem superbé i després, pues, tota la colla...
1: És una diada molt maca, la veritat.
0: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
1: Sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit, on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
2: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
0: Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
1: poble de dos pobles,
0: no? Era dos pobos, no? Era és la festa que es diu Dos Pobos. Uh-huh. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho van passar super bé.
2: Us recordo, perquè clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
1: Sí, ja fa uns quants anys.
0: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
2: Carxofa, es diuen?
0: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
2: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també?
0: Sí.
2: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva, no sé quina hora de la matinada.
0: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
2: Va ser memorial, aquell sopar.
0: Però va ser molt divertit, ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
2: És molt entranyable aquest sopar que feu.
0: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar supertard i tenien camí per anar a Galícia, saps? Va estar molt bé.
2: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web, diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
0: Sí,
1: sona molt bé.
0: Sona molt bé, és molt maco, a més.
1: I ser molt maco, ballar allà.
0: Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i demés, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no?
2: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català? D'on ve el seu origen, la seva història?
1: Vinga, Toni, comença.
2: És la lluita dels guerrers medievals, perquè això de donar cop de pals és una dansa trivial.
1: I hi ha moltes versions.
2: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les, sí, les collites. Sí, sí. D'on ve la història?
0: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del Vall de Bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Perquè demanaven allà, doncs, bueno, que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del Vall de Bastons. De fet, el Vall de Bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt hel·lènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que romana, es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
2: Interessant. Oh? Interessant també, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
1: Sí.
0: Sí.
2: Ja diu, és que clar,
1: són feministes al més,
2: intrínsecament.
0: Sí,
2: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
0: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla Bastoners, tot i que es diu colla Bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
2: Sí.
0: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
2: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
0: Sí,
2: però clar,
0: sí, sí. No.
2: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i aprofundir una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
0: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
1: Sí, on està tot explicat.
0: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etc. No? Perquè ja aquí podríem estar hores.
2: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, sé que una és l'Alici.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el Vall de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball, té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament, que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Isi li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
2: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
0: Correcte. Val, i després també li devem doncs al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
1: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
2: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha a l'Espluga Viva, que no ens n'oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu el que és la colla pròpiament, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
0: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
2: Sí.
0: Que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
2: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
0: Moltíssims. Centenars. Sí. Podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet tot el poble aquell dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt
2: Molt sonada,
0: inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
2: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015. Però finalment no vau ser finalistes.
0: No vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però no vam.
2: Molt bé.
0: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina a la part de baix també teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic del NYAC. Ells són els responsables del NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies, Isabel.
0: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
4: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
0: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
4: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
0: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
5: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
4: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
0: Bueno, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
4: sí,
0: a NYAC.
4: En general, sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
5: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
0: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
5: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no el sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
0: I l'experiència,
5: exacte.
0: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
4: Sí, a Macael tenen.
0: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
5: Exacte.
4: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
0: pastorets,
4: no? Que acabes de dir,
0: pastorets.
4: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
0: Per tant, feu producció i programació.
4: Correcte.
0: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
4: sí,
0: a les seves vessants.
5: Correcte.
0: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
4: Sí.
0: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
4: És un projecte.
0: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
4: L'altra, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt, tindran la part detallada, ei, escriu-nos, farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles, i una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
0: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
4: fet,
0: taller
4: sí.
0: aquí a l'Avens de fa molt
4: Llavors,
0: de temps.
4: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
0: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
4: el millor tècnic d'Esplugues.
0: Coneixi...
5: El segon.
0: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
4: Això
0: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
5: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
4: Això ens ho ha dit molta gent.
0: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
5: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
0: Correcte.
5: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
0: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
4: Sí.
5: Clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
0: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
4: Vinga.
0: Per què es diu Nyac, la web?
4: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció. que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
5: Molts noms.
4: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs això, compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure amb les arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat, i després el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
0: I de connexió.
4: Correcte.
0: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
4: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
5: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
0: Sí, les entrades les podem comprar directament,
5: sí,
0: a través d'Anyac.
5: Sí,
4: sí.
0: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
4: D'Entràpolis.
0: Ai, perdó, Entràpolis.
4: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina d'Anyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
5: I ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt curta, però
0: intensa.
5: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
0: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
4: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació d'Anyac, que et portarà a la pàgina web d'Anyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats o els seus actes.
0: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
5: No.
0: Penseu que ja ho hem dit tot?
4: Sí. Si no, ja tornarem,
5: ja tornarem, ja tornarem.
0: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
4: Perfecte.
0: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Nyac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: El volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.